0: Hem sentit la sinfonia número 9 en do major, La Gran, Deutsch 944 de Franz Schubert, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günther Wand.
1: Catalunya Música.

El que tenim a punt per sentir a continuació és una mostra de la música de Pere Rabassa, un compositor nascut a Barcelona l'any 1683 i mort a Sevilla l'any 1767. Hem triat per sentir la Lamentació segona de Divendres Sant, Lamet Matribus Suis, una obra destinada a les maitines de Setmana Santa. La versió que sentirem s'acaba amb un repic de campanes d'església. És a càrrec de Raquel Andueza, soprano, i l'Orquestra Barroca de Sevilla, sota la direcció d'Enrico Onofri, un enregistrament del 2010, música de Pere Rabassa.

0: Pere Rabassa és l'autor d'aquesta Lamentació segona de Divendres Sant, Lament Matribus Suis, que hem sentit interpretada per Raquel Andueza, soprano, i l'Orquestra Barroca de Sevilla sota la direcció d'Enrico Onofri, un enregistrament de l'any 2010.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb la sonata per violí i piano en sol menor de Claude Debussy, que ens interpreten David Oistrakh, violí, i Frida Bauer, piano.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir el quartet de corda en la major opus 39, Gerhard 213, de Luigi Boccherini, en la versió del quartet Boccherini.

0: Hem sentit el quartet de corda en la major opus 39 Gerhard 213 de Luigi Boccherini en la versió del quartet Boccherini.
1: Nocturn.
2: Sentim ara els solistes de la Capella Figuralis i la Netherlands Bach Society, dirigits per Jos van Veldhoven, interpretant l'oratori Història de Jefté de Giacomo Carissimi.

0: Acabem de sentir l'oratori Història de Jefté, de Giacomo Carissimi, en la versió dels solistes de la Capella Figuralis i la Netherlands Bach Society, dirigits per Jos van Veldhoven.
1: Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sonata per a piano número 15 en re major, pastoral, opus 28 de Ludwig van Beethoven, una obra de l'any 1801 que ens ofereix el pianista Maurizio Pollini en un enregistrament de l'any 1991.

0: Maurizio Pollini, en un enregistrament de l'any 1991, ens oferia la sonata per a piano número 15 en re major pastoral, opus 28 de Ludwig van Beethoven.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra opus 64 de Fèlix Mendelssohn en la versió de la violinista Victoria Mulova i l'orquestra revolucionària romàntica que dirigeix John Elliott Gardiner.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació, ara per sentir el vals Mephisto per a piano número 1, catalogat amb el número 514 en la producció de Franz Liszt. Ens acompanya el pianista Georgi Tschiffre en un enregistrament de l'any 1961.

0: Franz Liszt és l'autor d'aquest Vals Mephisto per a piano número 1, catalogat amb el número 514, que hem sentit interpretat pel pianista György Cifra.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit us proposem una de les obres de Claude Lijon, que es creu que va viure entre el 1530 i el 1600. Us proposem el seu Te Deum, a sis veus, amb text d'Agripa d'Aubigné, titulat Dieu nous te louons. Els intèrprets seran Claire Lefiletre, soprano, Damien Guillon, contratenor, Jean-François Lombard, tenor, i el baix Bernard Arrieta, amb Les Poches, Les Chantres i Les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles, sota direcció d'Olivier Schnebelli.

0: Acabem de sentir el Te Deum Dieu, Nous Te Louons, del compositor Claude Lejeune. Els intèrprets eren la soprano Claire Lefiletre, el contratenor Damien Guillon, el tenor Jean-François Lombard i el baix Bernard Arrieta, amb Les Poches et les Chantres et les Symphonistes, del Centre de Música Barroca de Versalles, sota la direcció d'Olivier Schnebeli.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el poema coreogràfic La Vals, que Maurice Ravel va compondre l'any 1920. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Georges Prêtre.

0: S'acaba aquí el poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart sota la direcció de George Pretr.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuem la nostra selecció amb música francesa de finals del segle XIX, amb l'escena lírica Didon, de Gustave Charpentier. La sentirem interpretada per la soprano Manon Feubel, el tenor Julien Dran i el baríton Marc Barrard, amb les orquestres de Brussel·les i Flandes dirigides per Hervé Niquet.

0: La soprano Manon Feubel, el tenor Julien Dran i el baríton Marc Barrard, amb les orquestres de Brussel·les i Flandes, dirigides per Hervé Niquet, interpretaven l'escena lírica Didon de Gustave Charpentier.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Köchel 453, de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de l'any 1784 que sentim en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Kyrill 453 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Per continuar, hem escollit les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge. Les centrem en la versió de la mezzosoprano Titon Frauca i el pianista Medin Peyron.

0: Hem sentit les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge en la versió de la mezzosoprano Titon Frauca i el pianista Medin Peyron.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31, que Benjamin Britten va compondre

Sèvre l'any 1943. Sentim Ian Bostrich, tenor, i Maria Louise Neunecker, trompa, al costat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg. Dirigeix Ingo Matzmacher.

Ian Bostrich, tenor, i Maria Luisa Neunecker, trompa, al costat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg i sota la direcció d'Ingo Metzmacher, ens oferien la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31 de Benjamin Britten.

0: Sabies que els set de sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda, d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
2: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per piano i orquestra número 23, Kegel 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran el pianista Vladimir Horowitz i l'orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Carlo Maria Giolini.

0: Hem sentit el concert per piano i orquestra número 23, Kehel 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat el pianista Vladimir Horowitz i l'orquestra de l'Escala de Milà, dirigida per Carlo Maria Giulini.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Catalunya Música us convida a sentir tot seguit el moviment simfònic número 3 d'Arthur Honegger en la interpretació de Petr Altrichter i l'orquestra de la Ràdio de Praga.

0: L'orquestra de la Ràdio de Praga, dirigida per Peter Altrichter, interpretava el moviment simfònic número 3 d'Arthur Honegger.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb el cicle de peces per piano Somnis d'amor, número de catàleg 541 de Franz Liszt, en la versió del pianista Daniel Barenboim.

0: Era el cicle de peces per piano titulat Somnis d'amor, número de catàleg 541 de Franz Liszt, en la versió del pianista Daniel Barenboim.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: La primera de Mahler amb Orozco Estrada. Dilluns 18 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'Auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda, d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
4: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
3: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. I tornem a ser aquí, ens teniu un nou matí amb ganes de proposar-vos una banda sonora que ens acompanyi, que ens empenyi en aquestes primeres hores. I avui començarem situant-nos a Londres. 1749. Eren els temps del rei Jordi II d'Anglaterra. Calia fer una celebració de, vaja, d'èxit pel final de la Guerra de Successió Austríaca i la signatura del Tractat d'Aquisgrà. Això es va fer a Green Park, a Londres, amb un gran espectacle pirotècnic. Es va assajar un dia que hi va anar moltíssima gent a veure l'assaig. I el dia D és el dia que es feia la festa, aquell dia va ploure, i clar, ja us podeu imaginar que la cosa no va acabar de rutllar prou bé. I a més, vaja, que el rei, a part dels focs artificials, li va demanar a Händel que volia que fes una música només amb instruments de vent, perquè així se sentís millor. I va ser aleshores quan Händel va escriure, efectivament, la música pels reials focs artificials.

Glorious Music en estat pur. A vegades tenim la tentació de pensar que aquest primer temps li podríem dedicar en exclusiva a la música de Handel, que sempre té la virtut d'elevar la nostra mirada cap al cim més alt, cap a l'Everest. I és que la música de Handel això sí que ho té. Potser perquè el compositor media 1,90 m. I així doncs, des d'aquelles alçades, probablement també la música compartia aquest esperit. The English Concert, dirigits per Trevor Pinnock, que ens han interpretat aquesta versió original per instruments de vent de l'obertura de la suite de la música pels focs artificials de 1749. Després Handel hi afegiria corda. Però en qualsevol cas, la versió original per petició de Jordi II, el rei d'Anglaterra, era per instruments de vent. I realment la sonoritat a l'aire lliure, òbviament, és més palesa. Per això les bandes que desfilen pel carrer acostumen a ser d'instruments de vent. Bé, 32 anys més tard, el compositor de Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart, escrivia la que probablement va ser la més important de les seves obres escrites per conjunt de vent. En té diverses serenates precioses, però n'hi ha una que l'escriu el 1781, probablement en els temps de Munic, quan va anar per l'estrena de l'òpera Idomeneu. Per tant, estem parlant d'una pàgina frontisa entre l'etapa juvenil i l'etapa de maduresa del compositor. Aquesta serenata en si bemoll major, que és el 361, avui és coneguda amb el sobrenom de La Gran Partita. Òbviament, això no ho va escriure Mozart, com acostuma a ser habitual. Els editors, posteriorment, han anat col·locant aquestes etiquetes, i en aquest cas, bàsicament, per l'ambició de la partitura, per aquesta dimensió musical, l'estructura, la quantitat de moviments, la durada de l'obra que li ha propiciat aquest augmentatiu. Gran partita. Nosaltres ens sentirem el moviment inicial.

0: Quina versió més xula que hem pogut sentir del primer moviment, Largo Molto Allegro, de la gran partita de Mozart. És la serenata en si bemoll major, Kehl 361. La versió és del conjunt Moon Winds, que dirigeix el clarinetista Joan Enric Lluna. Una meravella de versió que ha arrodonit la que hem pogut sentir prèviament de la música pels focs artificials. Ja veieu avui instruments de vent donant-nos el bon dia al primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I vaja, un gall no deixa de ser també com nosaltres, instruments de vent. Nosaltres podem parlar i podem cantar gràcies a tot el mecanisme respiratori i en aquestes cordes que fem vibrar així doncs per poder explicar coses o cantar cançons. Però avui ens hem enganxat amb els instruments de vent i, ostres, per què no dir-ho, amb Mozart? Era tan bonica aquesta gran partita que ens hem quedat una mica, com es diu avui, amb el mono d'una mica més. Però el que farem, com que Mozart té diverses obres per instruments de vent, no repetirem obra, el que sí que farem serà sentir un tast d'una altra de les serenates una mica més petites, de format, no de qualitat musical, com és, per exemple, la serenata en do menor, Kehl 388.

Quin Mozart tan atractiu, eh? I és que quan el compositor de Salzburg escriu en mode menor, en aquest cas era en do menor, la música de Mozart pren una llum especial. Una llum, gairebé podríem dir, de cap vespre d'hivern, aquestes llums esbiaixades del mes de gener o del mes de febrer. Un Mozart inusitat que escriu aquesta serenata en do menor, que és el 388, entre un o dos anys després de la gran partita que hem pogut sentir abans. Per tant, estem ja en l'etapa de Viena, l'etapa de maduresa del compositor. I, de fet, aquesta obra, que, per cert, a vegades l'han anomenat Nachtmusik, és a dir, música nocturna, no confondre amb la petita serenata nocturna, òbviament, doncs el mateix Mozart li havia d'agradar molt, perquè no gaires anys més tard la va transcriure per quintet de cordes, el quintet número 2, que és el 406. Però vaja, avui estem immersos de ple amb aquestes sonoritats d'instruments de vent i un compositor que és just de la generació de Mozart, però que va tenir la sort de viure una mica més, és Franz Kramer. Havia nascut a Moràvia, que és una de les grans regions txeques. Va treballar a diferents indrets d'Hongria i va acabar sent compositor de cambra de la cort de Viena en els temps de l'emperador Francesc I, és a dir, quan Beethoven estava a Viena, per entendre'ns. I vet aquí que entre les diverses obres que va escriure per conjunt de vent, alguns sextets, per exemple, cosa que el va fer ja famós a l'època, n'hi ha un que casualment està escrit en el mateix to que del que acabem de sentir de Mozart. És el sextet de vent en do menor del que en sentim un tast.

escrites en paral·lel al que seria el concepte d'un divertiment. Aquestes obres, com la que acabem de sentir de Franz Krommer, aquest sextet per instruments de vent en do menor, compositor coetani de Mozart, el que passa és que no va morir fins al 1831, o sigui, va morir més tard fins i tot que Beethoven. Vida llarga, que el va permetre doncs, formar part d'aquesta frontisa entre el classicisme musical i el romanticisme, i que va escriure molta música per instruments de vent amb un lleu rerefons que es podia notar una mica en aquest que acabem de sentir de concessió a la música popular. Per cert, que la versió era del Consortium Classicum, que Franz Krommer. I ara passem a un compositor d'aquests curiosos. Es diu Wilhelm Berger. El nom és alemany, està clar, però aquest senyor va néixer més tard que Krommer, el 1861. Estem ja a la segona meitat del segle XIX, en els temps de Gustav Mahler i de Richard Strauss. Doncs bé, Wilhelm Berger, que era d'una família alemanya, va néixer a Boston. Ja sabeu que Boston, als Estats Units, durant aquella època s'havia convertit en una capital europea conceptualment parlant, culturalment parlant. Molts joves compositors i alguna compositora a Boston van anar a estudiar a Alemanya i a Àustria, i per tant la música que es feia a Boston, curiosament, s'assembla molt a la música que es fa en el món germànic en els temps del postromanticisme. Caldrà que vinguin altres compositors com George Gershwin, etc., que facin música amb genuí sabor americà. Però aquests autors precisament van ser com molt europeïtzats, i de fet Berger va venir a viure a Alemanya, on va passar la resta de la seva vida. I, entre altres obres, ja en etapa de maduresa, va escriure la seva serenata en fa major, opus 102, per instruments de vent. La tonalitat de fa major li configura un punt d'esperit pastoral en aquesta partitura de Wilhelm Berger, que sentim tot seguit.

La música d'aquest compositor de Boston, d'ascendència alemanya i que, de fet, la vida la va passar justament tornant al país de la seva família, Alemanya. Hem pogut sentir de Wilhelm Berger el finale, el darrer moviment de caràcter pastoral, com heu pogut comprovar, de la seva serenata en fa major, opus 102. Avui, passejant-nos per la música per instruments de vent, hi ha una obra que no ens hi podia faltar de cap de les maneres, perquè és d'una bellesa extraordinària, d'aquelles obres que quan la descobrim ens l'apuntem en el nostre manual de bons melòmens. És la serenata per instruments de vent, opus 44, d'Antonín Dvořák, una obra que va estrenar l'any 1878 en un concert que es va fer al Teatre Provisional de Praga amb obres del mateix compositor i que, de fet, va dirigir ell mateix. Sempre es diu d'aquesta obra que va sorgir arran de la mort d'alguns dels seus fills. Dvořák, en tota la seva vida, amb la seva senyora, van tenir 9 fills, però la mala sort és que els 3 primers van ser justament els que van morir. I sempre s'ha aduït la possibilitat que aquest punt elegíac, que sembla traspuar algun dels moments d'aquesta serenata opus 44, puguin derivar del dolor de la pèrdua. Vet aquí aquesta pàgina d'una increïble bellesa del compositor bohemi, d'Antonín Dvořák.

El darrer moviment, potser el més optimista de tota la serenata per instruments de vent, però que heu vist que just al final, el que podríem dir la recapitulació final, el compositor ha tornat a citar, com si es tractés d'una obra cíclica, el moviment del primer moviment, i així una mica recuperar aquest caràcter

una de les poques obres escrites per un desert. Ja sabeu, un conjunt de 10 instruments. En francès diuen Dixtior. És el desert opus 14 en re major. Enescu hi va estar treballant l'any 1906. Acabava de completar la seva sinfonia número 1, opus 13, l'any anterior. I l'obra, el desert, s'estrenava a París. Va ser el juny de 1906 en un concert de la Societat d'Instruments de Vent. De fet, l'obra està escrita per 10 instruments, però l'estructura que fa servir Enescu és un doble quintet de vent, cosa que li dona, doncs, aquest caràcter per moments pot semblar policoral. Doncs vet aquí, sentim-ne un tast. Sentirem aquest Allegro del desert opus 14 d'Enescu.

Era el tercer moviment, Allegremo, mais pas trop vif, del Dixtuor, és a dir, del desert per instruments de vent, opus 14, del compositor romanès George Enescu. Novament, l'esperit de la natura semblava traspuar al darrere d'aquesta pàgina tan lluminosa que acabem de sentir. I és que avui estem descobrint totes aquestes obres que els conjunts de vent han inspirat els compositors. A més, no hem d'oblidar la gran tradició popular, fins i tot, que els instruments de vent tenen a Europa. És a dir, que és molt comú trobar sobretot instrumentistes de clarinet, de trompa, per totes les zones germàniques, eslaves. És una tradició que ve de molt lluny i, per tant, tots aquests repertoris d'alguna manera poden sustentar-se en aquest llegat. Nosaltres ara sentirem la música d'un altre compositor que ve de les terres txeques, Leos Janáček. Ell va ser un compositor molt representatiu de tot el territori de Moràvia. Ell, aquesta obra que sentirem és la suite Mladi. Mladi vol dir joventut en txec. Aquesta suite per instruments de vent la va estrenar l'any 1924, precisament en el Conservatori de Brno. La van tocar professors del Conservatori, concretament els professors dels instruments que Janáček fa servir: la flauta travessera, l'oboè, el clarinet baix, el fagot i la trompa. És una pàgina que el compositor volia fer com d'homenatge a la joventut. Deia allò que segurament molts hem dit més d'una vegada: joventut daurada, joventut o dolça joventut. Un lema subjacent a la frase de 100 notes, això sí, en txec, Mladi, Slate Mladi, que està inclosa en els primers 3 compassos de la partitura. Una referència autobiogràfica inspirada pel record dels anys que Janáček va passar com a nen de cor a la Universitat del Monestir de Brno. Bé, disposem-nos a sentir un tastet d'aquesta suite Mladi, suite joventut, dolça joventut de Janáček.

Vet aquí la música de Leos i Anàtec, sempre traspuant aquest punt lleu de música tradicional que inspira molts d'aquests compositors que venen de les terres, diguéssim, perifèriques d'Europa, en aquest cas de les terres txeques. I Anàtec Moravi és l'autor d'aquest quart moviment del sextet titulat Joventut, Mladi. La versió ens la interpretaven membres dels Thompson Wind Quintet, en aquest cas Wind Ensemble. La música de Anàtec dona pas a un altre compositor que podríem posar a la mateixa categoria del que hem sentit abans. Recordeu els que ens heu pogut acompanyar a la música de Wilhelm Berger? Doncs bé, Arthur Byrd també és un compositor nord-americà, va viure entre 1856 i 1923, que se'n va anar a Alemanya, on es va establir. I, de fet, la serenata per instruments de vent, Opus 40, que podrem sentir tot seguit, és una pàgina que s'inscriu de ple en aquesta tradició, diguem-ne, tardana del romanticisme alemany, amb influències que venen de Mendelssohn, fins i tot de Brahms, però que, en definitiva, ens porten ja cap a una estètica molt, molt a finals del segle XIX. El compositor Arthur Byrd va completar aquesta obra cap al 1901. Tot seguit tindrem oportunitat de poder

Novament, traspuant el caràcter pastoral en aquest allegro moderato inicial de la serenata per instruments de vent, opus 40, composta cap a l'any 1901 pel compositor nord-americà establert a Alemanya, Arthur Byrd. La música de Byrd que ens interpretaven els membres del grup North Texas Chamber Players, dirigits per Eugene Millaro Corporon. La música d'aquest compositor, Arthur Byrd, dona pas ja per tancar aquesta selecció. Ja veieu que avui fa molta corrent d'aire al primer temps de Catalunya Música, i és que estem compartint el nostre temps amb música per instruments de vent. El compositor britànic, que va viure entre 1943 i 1997, Paul Reed, un compositor conegut sobretot en el seu moment, segona meitat del segle XX, per escriure música per televisió, música comercial, sintonia, també algunes pàgines cambrístiques. D'ell hem triat el seu sextet per instruments de vent. Sentirem l'Allegro tercer moviment. Clar, no cal dir que es nota el seu llenguatge tonal, modern, fresc, accessible, melodies clares, ritmes vius, home, un estil molt connectat amb la tradició de la música incidental, publicitària, televisiva del moment. Aquí teniu la música de Paul Reed.

0: Era el tercer moviment de la serenata per instruments de vent del compositor britànic del segle XX, segona meitat, Paul Reed, un home que es dedicava a fer música per televisió, música publicitària, i vaja, aquest esperit directe, extrovertit, traspuava en el tercer moviment d'aquesta serenata per instruments de vent que ens interpretaven els London Winds, dirigits per Robin O'Neill. Ja heu vist, avui ha bufat molta corrent d'aire el primer temps de Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Però els darrers minuts tancarem la finestra, però per recordar una de les pàgines, la pàgina de maduresa de Jacques Offenbach, la seva òpera, la majoria d'obres del catàleg d'aquest alemany afincat i nacionalitzat francès, eren operetes. Va ser el gran autor de les operetes del Segon Imperi dels temps de Napoleó III. Però vaja, va tancar la seva vida amb una òpera, definida d'òpera fantàstica, Les Contes d'Hoffmann, els contes de Hoffmann, una òpera que s'estrenava precisament el 10 de febrer de 1881. Sense el tercer acte, Offenbach va estar treballant en aquella òpera intensament l'any anterior i, de fet, moria el 5 d'octubre de 1880 amb el manuscrit a la mà, només 4 mesos abans de... Vaja, que s'estrenés la partitura el 10 de febrer del 81, en una nota que li va escriure l'empresari de l'Òpera Còmica de París, que es deia Léon Carvalho, li va dir: afanya't i posa en escena la meva òpera, que no em queda molt de temps i el meu únic desig és poder assistir al dia de l'estrena. Malauradament, això no va ser possible i no va poder sentir, entre altres, aquesta cèlebre ària que tot seguit us proposem, Les oiseaux dans la charmille.

0: Era l'ària més famosa, segurament, d'aquesta òpera de Jacques Offenbach, l'òpera Le Comte d'Hoffmann, amb permís, això sí, de la Barcarola. Hem pogut sentir Les Oiseaux dans la Charmille. La versió era de Joan Sutherland, fent d'Olympia al costat de l'orquestra de la Suisse Romande, la Suïssa francòfona, dirigits per Richard Bunnings. En 10 mesos, aquesta òpera va assolir 100 representacions, un gran èxit. S'estrenava el 10 de febrer de 1881, i avui ens ha permès arribar al final del nostre primer temps. Però ja sabeu que demà hi tornarem, altre cop, amb banda sonora inclosa, ben d'hora, ben d'hora. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar

0: amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
2: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
2: Entrades a osvallès.com.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
4: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
0: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Sabies que després de la Segona Guerra Mundial, la ballarina nord-americana Marian Chase va introduir la dansa als hospitals com a teràpia per als veterans de guerra?
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Marian Chase és reconeguda com una de les pioneres de la dansa-teràpia moderna, però no va ser la primera. De fet, des de temps ancestrals, moltes cultures han utilitzat la dansa en rituals de sanació i cohesió comunitària. Avui la ciència confirma alguns d'aquests efectes. Ballar pot disminuir els nivells de cortisol, l'hormona relacionada amb l'estrès, i afavorir l'alliberament d'endorfines i oxitocina vinculades al benestar i al vincle social. A banda, ballar activa moltes àrees del cervell alhora i redueix el risc de demència, entre moltes altres coses. Avui, al Set de Sons, doncs, ballarem per estar més sans i més feliços. Dels efectes positius de ballar, en parlarem amb la psicòloga i especialista en ball terapèutic, Cristina Portavila. A més, a les seccions didàctiques, avui coneixerem la història de Happy Day, un himne que, precisament, es viu amb tot el cos, i descobrirem com la música gospel i els espirituals negres van transformar la mirada artística del coreògraf Elvin Ailey. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Com sempre, abans de res, ens agrada començar el programa amb música que ens ajudi a respirar, a deixar enrere l'estrès i connectar amb la calma i la positivitat. Avui ho farem amb una de les peces més conegudes de la banda sonora del documental El misteri dels flamencs. Porta per títol L'arribada dels ocells i és amb la Cinematic Orchestra i la London Metropolitan Orchestra.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Segur que heu sentit més d'una vegada la frase «Mens sana, incorpore sano». Però, tot i que sembla un eslògan per a un gimnàs, en realitat és una pregària als déus. La va escriure el poeta romà Juvenal a finals del segle I després de Crist. Pel que sembla, Juvenal ja es va adonar de la importància de posar consciència tant a la ment com al cos. Nosaltres avui afegirem una altra part que cal tenir sana, també, la de les emocions. I és que ment, cos i emocions formen un tot que hem de cuidar. Avui descobrirem com fer-ho gràcies al ball i a la música. De tot plegat en parlarem amb la psicòloga i coach experta en ball terapèutic, Cristina Portavila. Cristina, benvinguda al Set de Sons.
2: Hola, gràcies, Esther. Moltes gràcies.
1: Fa 20 segles que Juvenal va escriure aquesta famosa frase, que hem sentit moltes vegades. Però no li acabem de fer cas últimament, no? O sigui, anem una mica en la societat actual, vivim encara molt sovint en la ment, no? Mm-hmm. Tota l'estona.
2: Estem realment en una societat molt mental, sí, com tu dius. De fet, fent servir les paraules de la frase, mens i corpore són la mateixa cosa. No són dues coses separades que estan connectades, sinó que són una unitat, no? I això la neurociència ja està parlant del pensament corporal o cognició corporal, no? N'hi ha una frase que m'agrada molt, que és moving the mind, thinking the body. Està comprovat que el cos també pensa, també pren decisions. Quan una decisió arriba al cervell i es fa conscient, el cos ja havia donat senyals de decisió presa. D'això n'hi ha estudis.
1: De fet, em sembla que hi ha neurones fins i tot al cor. Sí, s'ha demostrat que hi ha neurones al cor. Per tant, aquesta idea que tenim que en el cervell és on estem pensant, fora.
2: Sí, correcte. Bueno, els nervis estan fets de neurones, tenim nervis per tot el cos. Sí que és veritat que tenim un segon cervell a l'estómac, que és molt gran, és com la mèdula espinal de gran, o sigui, és
1: prou
2: gran. I tenim un petitó al cor, que em sembla, si no m'equivoco, que té unes 40.000 neurones, però és molt funcional i és independent del cervell. O sigui, estan connectats, però també pren les seves decisions, no? Sí, que tenim més d'un cervell, no només el del cap.
1: I això fa, doncs, que ens haguem de replantejar aquesta relació amb el nostre propi cos, no? Però, és clar, quan pensem, per exemple, en teràpia psicològica, el primer que tots ens ve al cap és, estar asseguts i parlar. I tu proposes una cosa totalment diferent, en aquest cas.
2: Bueno,

0: Terapia individual també estem asseguts i parlant. Tampoc traiem importància a la validesa que té la psicologia convencional, no? Són tècniques provades i comprovades que funcionen. El que passa és que quan es queda tot molt mental, és com que falta una pota, no? N'hi ha molta gent que té molt clar mentalment les coses que li passen, ah, sí, perquè jo em comporto així, perquè ve de la infància, que em va passar tal cosa i tal...
1: Però ho tenen molt analitzat,
0: no? Sí, però ho segueixes fent, ho segueixes repetint, segueix passant i no te n'adones, no? Llavors, a vegades s'ha de baixar el cos per tractar-ho des d'un altre lloc.
1: I com ho fas, per exemple? Doncs en aquest mateix cas que ens has posat ara, no? Doncs com ho fas? Què li proposes en el pacient al primer moment?
0: Comencem amb preguntes per baixar el cos, no? Això que m'estàs explicant, on ho notes? On ho sents? Un cop ho poden ubicar en el cos, doncs potser ho noten al pit. La majoria de bloquejos solen estar, no sempre, no tots, però solen estar o a la part d'aquí, del ventre, pelvis, caderes, o aquí al pit, no? Quan diem jo, posem la mà al pit, aquesta zona també és una zona molt delicada, o a la gola. Vaig tenir una clienta que estava afònica molt sovint i vam estar tractant el tema de quines coses voldries dir i et calles i no dius, no? I quan va començar a aprendre a expressar allò que volia, allò que no volia, el que li agradava, el que no, no va estar més afònica. O potser de forma puntual, com tothom, no? Però moltes vegades a la gola també es generen molts bloquejos. Llavors, una miqueta, doncs això, no? Situar allò que estàs explicant, a on ho sents, a on ho notes, i un cop situat va molt bé també deixar-se venir una imatge. Si fas una mirada interna, quina imatge et ve? El primer que vingui, sense filtrar per la ment, perquè després la ment diu, això no té sentit, és una bajanada, no? I aquí ja anem baixant el cos.
1: I d'alguna manera podríem dir que el cos crida allò que no estem dient?
0: Totalment.
1: És a dir, no? Ara deies això de l'afonia, però, per exemple, persones que tenen molt sovint mal de panxa, no? O que tenen
0: migranyes.
1: Problemes... Sí, exacte. I tot això, d'alguna manera, si ho entenem com una unitat, la ment, el cos, les emocions, ho podem descodificar una mica més fàcil, no? I tu fas molt amb el moviment, també, no? Amb el ball, en aquest sentit.
0: Llavors, el ball sí que és una cosa més de grup. En individual, a vegades he fet la proposta. No tothom està obert anar al psicòleg i posar-se a ballar.
1: Clar.
0: Llavors, sí que si veig que n'hi ha algun bloqueig molt corporal, sí que faig la proposta. Vols que treballem això en moviment? I posem una música i deixem anar aquesta ràbia que a vegades n'hi ha gent que diu, ostres, que m'ha fet ràbia, és que... Vale, vols que movem aquesta ràbia, la deixem anar, l'alliberem? I molta gent diu que sí, llavors podem fer una sessió individual de moviment. Però si no, amb preguntes i baixar el cos des de la paraula també es pot.
1: Perquè, Cristina, a grans trets, tu ho has pogut veure, no?, en consulta, en què ens pot ajudar el ball i el moviment?
0: L'ésser humà té tres dimensions bàsiques, no?, que quasi tots coneixem, que és la mental, la corporal, no?, i l'emocional. I jo sempre afegeixo dues, que són la social i l'espiritual. L'espiritual, aquí m'agrada fer la distinció, no té res a veure amb la religió, i som éssers espirituals encara que no ho sapiguem o no ho vulguem veure, però ho som, no? Llavors, a nivell emocional, el ball terapèutic impacta molt en l'autoestima. Ens puja molt, ballem l'autoestima, de fet, no? I ens estimem. Tinc una clienta que porta 3 anys en un dels grups i deia que ella ha après a estimar-se amb el ball terapèutic i cliqueien les llàgrimes i deia, m'emociono només d'expressar-ho en veu alta. Tenim més energia vital. Per què? Perquè els bloquejos que tenim emocionals en el cos són bloquejos musculoesquelètics. Llavors, per això no n'hi ha dos cossos que es moguin igual en el món. Cadascú té els seus bloquejos, les seves rigideses, tots tenim emocions por ahí atrapades i quan desbloquegem alguna cosa, circula millor l'energia. Per això tenim més energia vital. L'equilibri i el benestar emocional. Aconseguim gestionar les emocions des del cos i anem equilibrant i tenim aquest benestar, no? A nivell mental, cognitiu, diu la Nazaret Castellanos, no?, que és una neurocientífica que m'encanta. Ara ha tret un llibre que es diu El cerebro en danza, que parla una mica dels beneficis de la dansa en el cervell, no? Ella diu que el ball és un preventiu del deteriorament cognitiu i físic. Ens dona més claretat perquè les emocions nublen el cervell, emboiren, no? Llavors ens dona més claretat.
1: I pensar massa també, perquè entres en bucle, no?
0: Sí,
1: en canvi, quan ho comences a posar dins del cos, això s'acaba, no?
0: Correcte.
1: Aquest sistema que tenim a vegades cerebral de donar tom sempre a la mateixa truita, no? Doncs quan ho fas amb el cos, para.
0: Sí, correcte. Bueno, comencem

0: amb la respiració. Mentre estàs observant la teva respiració, no n'hi ha pensaments.
1: Per tant, té molts beneficis, eh? Aquí podríem posar-hi, doncs, beneficis per persones que tenen una depressió, com tu deies, de l'autoestima, per superar dols... O sigui, hi ha moltes coses que ens pot ajudar el ball terapèutic, per això tu estàs fent aquestes sessions amb dones, normalment, sí. No? Perquè normalment són les que venen, i no sé si hi ha límits d'edat.
0: No, ni d'edat, ni de cos, ni de pes...
1: Ni de capacitats, ni d'haver ballat mai,
0: no,
1: ni de...
0: No, ni de flexibilitat, ni, no cal ni tenir ritme per ballar, ni saber ballar, ni que se't doni bé, no. No, perquè deixem que el cos es mogui en llibertat. I llavors també n'hi ha la pauta de cadascuna fins a on el cos li permet, autocura. Que diem de saltar d'alegria, doncs si em fa mal el genoll, jo no salto.
1: O salto diferent,
0: no? O salto amb una cama. O... Vull dir, adaptar una miqueta... El ball terapèutic és superflexible i és adaptar-lo a les possibilitats de cadascú.
1: I és millor fer-ho sol o en grup?
0: Si vols treballar algo molt teu, individual, clar, en solitud podem adaptar cada ball allò que tu vols treballar, no? De fet, me recordo una vegada que tenia un grup i aquell dia no sé què va passar, que una estava malalta, una altra tenia metge, una altra... Bueno, que va venir una persona. I al principi va ser com, ostres, vaig a ballar sola? I li vaig dir, bueno, si vols, cancel·lem la classe. Dic, però ja que estàs aquí, jo també. I ella feia teràpia. Ve molta gent que fa teràpia com a complement de la teràpia, no? Perquè en el ball afloren coses que després pots treballar individualment amb el teu terapeuta, no? Llavors, amb aquesta noia feia teràpia i vam estar treballant un tema seu molt concret i va ser una sessió preciosa, superxula. També és veritat que en grup es genera una energia, una potència, no? Estem totes compartint emocions, són coses profundes... Bueno, pues sí, pues com la meditació en solitud o en grup, no? En grup es genera també una energia que és diferent.
1: Quan s'està en grup pot ser una miqueta més fàcil no tenir tanta vergonya, no? això també pot ajudar, no? El fet de fer-ho en grup.
0: Sí, sí, de fet, tot el que podem ho veiem amb els ulls tancats, perquè la zona dels ulls és un anell de control que té el cervell. Llavors, pensa que pels ulls entren tots els perills, no? És totes les senyals d'alerta que venen de coses que veiem, no? Normalment, a l'oïda també, però els ulls més.
1: Però a l'oïda potser ja li estàs, com que estàs posant música, potser l'estàs una miqueta ja condicionant, no?
0: Sí,
1: I portant-li doncs, els sentiments que tu vols evocar o el que tu vols provocar, no? I llavors l'orella perd aquesta sensació dels perills, no? D'alguna manera, però els ulls no.
0: Llavors, amb els ulls tancats, el que podem fer o el que fem és anar cap a dins, perquè no és com ballo, sinó què passa en mi quan ballo, no? Quan estic movent aquesta emoció o l'altra. Llavors tenim més capacitat de mirar endins, d'observar-nos, no? Què estic sentint, què m'està passant, què aflora, què veig, però què veig per dins, no? I el tema dels ulls tancats va molt bé també per les vergonyes. No ens fa tanta vergonya, perquè no, ni mirem ni ens miren, no? D'alguna manera.
1: Clar.
0: I ens deixem anar més.
1: I després de les sessions, per exemple, compartiu el que ha passat?
0: Si ens dona temps, sí. Per exemple, les sessions mensuals que faig una al mes són de 3 hores. Llavors és un format que permet molt més fer una roda inicial, una roda de tancament. Va molt bé, posar paraules, perquè jo sempre convido, encara que tinguem 10 minuts, que 10 minuts sempre els trobem, perquè... Pensa que tot el món de les emocions és un món molt caòtic, de sensacions, no és endreçat, no? Quan tu poses paraules, has d'endreçar tot això per explicar-ho, perquè els altres ho entenguin, i tu mateixa, no?, per entendre't. I després també passa una cosa. Tot el que són sensacions, tot el que treballem corporalment i emocionalment, és una mica com quan somies a la nit. En quan te'n vas per la porta, es pot esvair una miqueta. Tu te'n vas superlleugera, amb una sensació superguai, però allò que ha aflorat, si no hi poses paraules, a vegades s'esvaeix.
1: És com passar-ho de l'inconscient al conscient.
0: Correcte, sí. Sí, aflora alguna cosa que n'hi ha al subconscient i està per allà, no? Donant voltes pel cos. Si li poses paraules, ho fas molt més conscient.

0: una vegada hi havia una noia, vam connectar amb la por, per ballar la por i escoltar el missatge que porta i deixar-la anar per entrar després al coratge, no? Ballant la por li va venir molta ràbia, molta. Uah. I llavors és allò de, ostres, què m'està passant? Perquè em surt ràbia, no? Mm-hmm. I llavors és el que tu dius, no? Quan li poses paraules, estires una mica del fil, dius, ah, perquè la por que tinc a separar-me m'està connectant amb la ràbia de les coses que m'ha fet, saps? Però tot això no era conscient encara.
1: Aturem per uns instants l'entrevista amb la psicòloga Cristina Portavila per deixar-nos captivar per la tendresa d'una música que expressa a la perfecció la fragilitat que tots sentim en algun moment de la vida. La sentirem en una interpretació del conegut pianista Keith Jarrett. Es tracta de Don't Ever Leave Me, una peça que formava part del musical Sweet Adeline.

0: Seguim endavant descobrint tots els beneficis i les possibilitats del ball terapèutic amb la psicòloga Cristina Portavila. M'imagino que és un treball que et deu portar moltes vegades a l'infant, no?
1: Ui, sí.
0: A l'infant interior, no?
1: Sí.
0: Aquesta, ara deies això de les pors, no? Doncs segurament surten moltes pors infantils, moltes coses, doncs, allò, frases o coses que et venen dels pares, no? Segur que en aquestes sessions apareixen moltes coses, això.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, tenim balls, perquè cada sessió és una temàtica diferent, llavors tenim balls on connectem amb la nostra nena interior, i des del nostre jo adult la podem ajudar, no?, a sostenir allò que en aquell moment ella no podia sostenir perquè no tenia les eines. Llavors fem aquesta sanació, no?, i des d'aquí la traiem a jugar i a ballar.
0: Com dèiem abans, les emocions és evident que doncs, s'adhereixen d'alguna manera en el cos, no?
1: Sí.
0: És, les tenim, doncs, els traumes i tot això doncs, queda com
1: sí,
0: adherit.
1: Sí, sí, sí. I m'encanta aquesta paraula. Jo no l'havia fet servir, d'adherir-se. Jo sempre deia una emoció es queda com estancada o... adherir-se, és que és la paraula justa, perquè és com quan ens fan una operació òssia, no?, el genoll o el que sigui, quan allò comença a cicatritzar, l'os normalment fa unes adherències, no?, per curar millor.
0: Sí.
1: Llavors, és la mateixa imatge que em ve amb l'adherència de l'emoció. S'adhereix al sistema musculoesquelètic. Per això crea bloquejos musculars, no?, contraccions, rigideses... Bueno, seria tota la part psicosomàtica. Després, allò que deies tu, no?, que el cos

0: i ve tota la part psicosomàtica, no? Llavors jo crec que totes les malalties tenen una base emocional, que no és l'únic factor, eh? És multifactorial, tampoc ens perdem aquí de que l'emoció és tot, eh? Però totes les malalties tenen una base important emocional.
1: Tu, per exemple, després de tots aquests anys de trajectòria, quan veus una persona com camina, com gesticula, per exemple, amb la cara, com pots veure doncs, quins traumes pot arribar a tenir o pots intuir-ho, si més no?
0: Tu pots veure si és un caminar expandit o en contracció, si té energia o si està, no, com apagat.
1: Una persona, per exemple, que és més aviat cap cot, no, que sempre està com mirant avall, això també demostraria alguna cosa.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Ara, d'aquí a interpretar que n'hi ha al darrere, per exemple, una persona que va amb els ombros en darrere, pit expandit i camina pel carrer, que sembla molt segura, podria tenir una emoció de coratge, sí, però podria estar en la ràbia, també. Llavors, clar, això ja és una interpretació. O una persona que va, doncs això, no?, en contracció, ombros endavant, no?, més mirant cap a baix, com tu deies, podria ser que estigui trista, que estigui passant un dol, que hagi tingut una pèrdua a la casa, el que sigui, no? Podria ser una tristesa. Però també podria ser un trauma infantil, potser portat tota la vida caminant així. Llavors, clar, tampoc ho sabem, no?
1: Clar.
0: Llavors, sí, veus coses. N'hi ha una cosa molt interessant, que és que quan les persones ja són més madures, segons les arrugues, pots saber si han tingut una vida més feliç o més de patiment. Això sí que indica, saps?
1: Però el més curiós és que la nostra postura, la nostra manera de moure'ns i la nostra gestualitat facial, que és en part està condicionada per tots aquests traumes passats, no? Afecta com ens sentim, com pensem i com reaccionem en el present, no? I això, o sigui, diguéssim que el nostre passat afecta el nostre present i el nostre futur, no?
0: Sí, aquí n'hi ha... Bueno, sí, el nostre passat condiciona el nostre present. Si sanem les ferides del passat, podem anar endavant deixant enrere patrons que s'han anat repetint, coses així, perquè des del present estem creant el futur. Llavors, totalment d'acord amb això que dius, no? Llavors n'hi ha com una bidireccionalitat amb tot això que estem parlant. Quan la meva postura, la meva gesticulació facial és de xof, el meu cervell interpreta que estic xof, no? I comença a generar neurotransmissors d'estar xof. I tots aquests neurotransmissors passen a la sang, no? Es converteixen en hormones, sí. I ja tenim el cos inundat.
1: De xof.
0: Sí, d'aquesta, tota la química associada amb el xof, no?
1: Clar.
0: Quan jo poso una postura d'apertura, de me siento guay, no? El meu cervell diu, ostres, s'està sentint segura, s'està sentint bé, empoderada, i comença a segregar neurotransmissors d'això. Llavors, amb la postura puc condicionar l'emoció i la química del meu cos. Tampoc caiguem aquí en què quan estic trista vaig a forçar una postura. O sigui, les emocions s'han de transitar.
1: Sí.
0: Però un cop transitades no ens hi hem de quedar enganxades, no? Perquè, per exemple, la tristesa és una emoció molt típica on si la transito molt de temps m'hi puc sentir fins i tot còmoda i quedar-me enganxada.
1: Llavors, sí, allò de la zona de confort, no?
0: Sí,
1: que se'n diu.
0: Sí. Llavors, un cop... Les emocions són un procés, han de començar i acabar. Un cop l'emoció ja l'he transitat, l'he gestionat o l'he regulat o he après, he escoltat, ja està, ja no cal continuar enganxada. Llavors sí que dius, vale, ara ja puc fer un canvi de postura i vamos a otra cosa, no?
1: És molt potent aquest treball, suposo que en les sessions ho feu, no? En les sessions de ball terapèutic.
0: Clar, veiem el coratge, és que veiem coses molt xules. Des de l'agraïment, el coratge, l'empoderament, la sororitat, el perdó, però no un perdó egoista des de l'ego, de te perdono, o sigui... te juzgo, no? Te condeno i luego soy tan buena que te perdono.
1: Tinc el poder de perdonar-te, no?
0: Exacte. No, no des d'aquí, és un perdó intern. Perdono per mi, egoístament, perquè l'egoisme té molt mala premsa, però és necessari.
1: També el necessitem, no?
0: Clar, jo cuidar-me, no? Jo soc el primer a la meva vida, perquè si jo estic bé puc cuidar millor els altres. Llavors és aquest perdó de perdono per estar jo bé, per estar jo en pau. I llavors veiem el deixar anar el rancor, l'amargura, deixar-me anar tot, i des d'allà podem connectar amb la pau interior.

0: Això ho fas a través de moviments guiats o com ho gestiones, no? Com ho fas?
1: Hi ha pautes molt simples, no? Que ajuden, sobretot al principi, ja quan porten amb mi mesos o un any o dos anys, ja diuen, bueno, ja les teves pautes me les passo pel forro i faig el que el cos em demana. Perquè ja han interioritzat, no?, una miqueta cada emoció, cada... Però, clar, no podem veure el coratge des de la contracció muscular, des d'un cos encorbat, el coratge de ser amb una expansió, no?, ombros enrere, el cap una mica amunt, i des d'aquí connectem molt millor amb el coratge. O tampoc ho podem connectar amb la ràbia si estem rient. Tenim que fruncir el ceño, no? Llavors, cara i cos, no?, tot ajuda. Quan estem en ràbia, estem en tensió, no? La musculatura està apretada, perquè la ràbia ens dona molta energia, ens carrega de potencialitat, no? Llavors, bueno, les pautes són molt simples. Moviments rodons, o moviments lineals, o, pues, això, expandim el pit... Molt, molt fàcil, molt fàcil.
0: Clar, en una sessió de ball terapèutic la música és una gran aliada de tot plegat, no?
1: Total.
0: Com esculls les músiques? Com ho fas?
1: Al principi tirava de músiques que havia escoltat jo en alguna formació en la que jo havia sigut alumna, no? Perquè, pues, no tens l'experiència. Ara he desenvolupat com un sisè sentit. Jo veia amb el Shazam a tot arreu.
0: Aquesta que he sentit,
1: sí,
0: m'ha agradat.
1: Sí,
0: la puc fer servir.
1: De repente escolto una música i dic, oh, per la ràbia, aquesta és ideal. O per l'alegria, m'encanta. O, saps? I també coneixen el grup. Per exemple, l'alegria té moltes possibilitats. Llavors, ja sé les que engaixen més o menys, no? També depèn de l'edat del grup, depèn de moltes coses, no? Bueno, pues, amb la ràbia fem servir, per exemple, músiques més heavies, més, no?, tambors intensos, bueno, pues, que ens connectin amb les ganes de pegar un cop de puny, de, no?, pegar una patada... Per la tristesa, òbviament, doncs, balades, coses així lentes, que també ens serveixen per l'autoestima, perquè l'autoestima, jo ballo amb mi mateixa, m'abraço, llavors vaig guiant una mica, no? Però entrem en aquesta connexió amb el nostre jo més profund, amb, no sé... Per la por no sabria definir-te una música en concret, perquè n'hi ha diversos tipus diferents que a mi em serveixen per la por. Què més? Pel coratge, músiques èpiques...

Aquesta que hem sentit és una de les composicions més conegudes de la banda sonora de Pirates del Carib, escrita per Klaus Badelt, i és una de les peces que formen part d'aquestes sessions de ball terapèutic que ofereix la psicòloga Cristina Portavila. Seguim el Set de Sons parlant amb ella sobre els beneficis del ball i la música en el cos, la ment i les emocions. Cristina, queda clar que les músiques en aquest sentit t'ajuden a fer aquest pas. Queda clar que les músiques, en aquest sentit, t'ajuden a fer aquest pas, no? A arribar a l'emoció, a abocar l'emoció. El que dèiem sí. abans, no? Que d'alguna manera és com estafem a les orelles, no? Ara vull que sentis això i la persona està amb els ulls tancats i a partir de la música pot arribar aquella emoció, no? Mm. I a partir d'aquí començar a posar-ho en moviment.

0: moviment i trobar, doncs això, no? Potser estem ballant la por i me surt la ràbia, no?
1: Trobar, i donar-hi espai,
0: donar
1: també.
0: Espai i transitar tot això, que doncs és un gran consell, no? Per fer a casa fins i tot, no sé què n'opines, però es pot fer al grup, es pot fer guiat per tu, però també a casa, no sé si podríem donar algun consell
1: sí.
0: en aquest sentit.
1: Jo tinc moltes clientes que em diuen que a casa també es posen música i ballen, i de fet moltes vegades em diuen, ai, aquesta cançó m'ha agradat molt, me la pots passar? I els hi passo.
0: I s'han fet com una playlist, ells,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Llavors, clar que des de casa es pot connectar. Doncs, per exemple, per ballar la ràbia, per mi és molt important, posar la ràbia en moviment, perquè sobretot, i ara vaig a generalitzar, però les dones ens traguem moltes ràbies. Perquè ens han ensenyat que una dona que crida és una histèrica i als homes se'ls hi permet una mica més. No? Tampoc dic que se'ls hi permeti, però... Llavors, les dones ens solen tragar molt les ràbies i els homes es traguen més les tristeses, no? Però els homes no lloren.
0: Sí.
1: Llavors, per això jo sempre dic, posar en moviment la ràbia és important. Llavors, tu et poses una cançó a casa que tu et connecti amb la ràbia i pot ser des de la de Rocky, la música de Rocky, no? The Eye of the Tiger, sí. Algo així. Pues aquesta evoca molt la ràbia. Llavors comences a pegar cops de puny a l'aire, no? Si vols, a un coixí. Cops de puny, patades... I això allibera moltíssim. Quan tu acabes de ballar la ràbia, és com, uah, m'he tret un pes de sobre. La por la solem ballar en moviments rodons, cíclics. I la pauta és així de simple, no? Perquè la por ens protegeix. Llavors, moviments rodons, de protecció, no? M'estic protegint a mi mateixa. El coratge, ja t'he dit, ombros enrere, pit expandit, el cap una miqueta cap amunt, no? I des d'aquí em sento valenta. És molt important la sensació, no només el moviment, sinó també ficar-hi la intenció.
0: La sensació que tu tens, no?
1: Sí. Llavors la tristesa és un moviment lent, que ens porta cap a baix, no? Així com l'alegria ens porta cap a dalt, braços amunt, cap amunt, somriure ben gran, no? I des d'aquí ballo, molt aeròbic. El deixar anar és un ball que no és bonic, però és superalliberador. Llavors posem una música tribal molt intensa, i comencem a deixar anar, primer com si fóssim un muelle, no? Anant deixant anar muscles. I li estem donant també, com estem entrenant el cervell a deixar anar el control. Deixem anar totalment el control muscular i cada muscle es mou com li dona la gana. I és com anem a tornar-nos boges ballant sense controlar els muscles i que facin el que vulguin, no? I deixem anar, deixem anar, deixem anar. I és com, pues això, el cervell... Necessita...
0: Entenc que és el moment de deixar anar.
1: I necessita menys control, no? Perquè també som persones, estem en una societat molt controladora, volem controlar
0: totalment.
1: Tot. I el control ens porta a la por. O sigui, volem controlar perquè tenim por al que passarà i no la incertesa, no? No dominem el futur. I no el dominarem mai, per molt que pensem que controlem, no controlem res, en el fons.
0: Mai.
1: Llavors, el deixar anar és un ball que a mi, personalment, uau, per mi va ser un descobriment. Saps? Tant mental, tant mental, i deixar anar tot això.
0: Em sembla molt curiós perquè en diferents ocasions has dit música tribal, no?
1: Sí.
0: I és com si tornéssim, d'alguna manera,
1: als ancestros.
0: A com va néixer la música i la dansa,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Aquesta necessitat, no?, de deixar anar, de viure, d'expressar la festa, d'expressar l'alegria, però també, doncs, hi ha moltes músiques i danses també que expressen el dol, no?, de la mort d'un infant. O sigui, anem tornant com a l'essència del que és la música i la dansa,
1: sí.
0: No? I que ens serveix per reconnectar-nos a nosaltres mateixos amb el nostre cos, la nostra ment, les nostres emocions.
1: Sí, sí, sí, sí. El tribal... té un algo que ens connecta, pues això, amb aquesta part ancestral, tan primigènia, no?
0: Doncs ens has donat molts consells. Malauradament no tenim més temps, però jo crec que ha quedat clar que la música, el ball, ens poden sanar, ens poden ajudar a transitar les emocions. Les emocions no les hem de deixar en una capseta. Que s'adhereixen al cos i després ens afecten tota la vida. Per tant, més música, més dansa, per avançar, doncs, amb més consciència de qui som.
1: Fixa't en la paraula emoció. Emoció.
0: Emoció.
1: En moviment.
0: Cristina, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons.
1: Gràcies, Esther. He estat molt a gust.
2: Música i salut a Set de Sons. amb Esther Plana.
0: I ara unirem el poder de la veu a aquest ball terapèutic de què us estem parlant avui. Sergei Rachmaninov, l'any 1915, va compondre una peça ben curiosa per al seu recull de 14 cançons Opus 34. Li va posar per títol Vocalized, no de text... No... Li va posar per títol Vocalized, no té text, i està pensada per ser cantada amb una sola vocal, tot i que no s'especifica quina. La sentirem arranjada per al violoncel i veu amb Yo-Yo Ma i Bobby McFerrin.

0: Tots necessitem la música. Set de Sons.
1: Al Set de Sons ens agrada molt descobrir composicions que ens interpel·len emocionalment més enllà de la música. D'himnes n'hi ha de moltes menes i n'hi ha que, a més de ser cantats, també es viuen amb tot el cos. És el cas d'O Happy Day, que té l'origen en un antic himne religiós del segle XVIII. De totes maneres, la versió que el va convertir en fenomen mundial va arribar l'any 1968 de la mà dels Edwin Hawkins Singers. Aquella interpretació va transformar la peça en molt més que una cançó gospel. Amb el cor, el ritme i l'energia compartida, O Happy Day es va convertir en un himne de celebració col·lectiva, una música que convida a cantar, moure's i deixar-se endur per l'alegria en comunitat.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: I seguim amb la música gospel i els espirituals negres, precisament, per descobrir com van transformar i influir en la mirada creativa del coreògraf afroamericà Elvin Ailey, una de les figures més reconegudes de la dansa contemporània. Ailey, quan parlava de la seva infantesa a Texas, sovint recordava la música. Aquelles cançons per a ell eren molt més que música, eren comunitat, refugi i esperança enmig d'un context marcat per la segregació racial. Per això, Ailey explicava que aquestes melodies van quedar gravades dins seu com una mena de memòria profunda. Anys més tard, quan ja treballava en el món de la dansa contemporània, va decidir tornar a aquelles arrels. I així va néixer Revelations, una de les seves coreografies més importants del segle XX. A través del cos i del moviment, Ailey transformava en dansa la música espiritual que havia sentit de petit. No buscava només explicar una història personal, sinó transmetre la força col·lectiva d'aquelles veus que havien ajudat tantes persones a resistir, a reunir-se i a mantenir viva l'esperança. I és precisament aquest esperit el que trobem també en moltes peces gospel convertides gairebé en himnes compartits. Cançons que, més enllà de la religió, acaben parlant de llum, de comunitat i de resistència emocional. Sentirem tot seguit Wait in the Water, una de les cançons més emblemàtiques incloses en l'espectacle coreogràfic Revelations d'Elvin Ailey. I acabarem un programa ple de ball i benestar amb una composició pensada per acompanyar el moviment perquè en realitat és una passejada majestuosa i plena de llum. Forma part de l'òpera L'Évorette de Jean-Philippe Rameau i concretament es tracta del moment en què entra a escena Polímnia, la musa de la poesia lírica i els himnes sagrats de la mitologia grega. Us hem acompanyat Joaquim García, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
3: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
2: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts de nou al programa Homes Clàssics, aquí, a Catalunya Música. Estava a punt de dir benvinguts una setmana més.
2: Clar.
1: Però és que aquesta no serà una setmana més.
2: Ah, no?
1: De fet, en aquest programa, ja ho sabeu, cada setmana la dediquem a un tema en concret.
2: Exacte, i aquesta setmana serà diferent?
1: Sí, serà diferent.
2: Ah, sí?
1: Sí, perquè el cas és que el proper 22 de maig es commemora el 213 aniversari del naixement del gran Richard Wagner, i això, doncs, no ho podíem deixar passar.
2: A veure, Albert, 22 de maig,
1: sí. Vull dir,
2: avui és 11 de maig,
1: sí.
2: 22 de maig és el divendres, però de la setmana vinent.
1: Sí.
2: Vull dir, què m'estàs dient? No, a veure, no, ja parlarem de Wagner la propera setmana, no?
1: Sí, no, vull dir...
2: Què vols dir?
1: En parlarem la setmana vinent, sí, en parlarem aquesta... també.
2: Ui, et veig molt germànic, eh?
1: Home, clar, estic empaltat d'aquest ambient.
2: No, perdona, perdona. Estic... Sembla que estiguis manant ara mateix.
1: Sí, no, t'ho estic preguntant, t'estic t'estic informant.
2: Ja, ja, però escolta, m'estàs dient que dedicarem 10 programes a Wagner?
1: Estic dient que dedicarem 10 programes a Wagner, però a més afegeixo que em semblen pocs. 10 programes.
2: Home, sí, la veritat és que sí, eh? Una setmana dedicada a Wagner és insuficient. Tu miris com tu miris, eh?
1: Exacte.
2: I més... amb una idea que fa temps que ens ronda pel cap, que ja hem dit alguna vegada,
1: ara.
2: I que ja, escolta'm, ja ha arribat el moment.
1: Mm-hmm.
2: Ha arribat el moment.
1: Exacte.
2: No marxem, que us ho expliquem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.
3: Dilluns,

0: Ja no hi ha dubte de quin context estem, eh? Vull dir, estem en món wagnerià, avui no comencem donant voltes, per on anirem, no, Wagner, anem al gra, perquè com dèiem fa un moment, el 22 de maig farà 213 anys que va néixer el gran Richard Wagner, però és que aquest estiu farà 150 anys de la fundació del Festival Wagner a Bayreuth, a Baviera, i per tant, el 150 aniversari de la primera representació íntegra de la tetralogia de Wagner en el seu festival.
1: Sí, de fet, aquell festival i el teatre el va crear Wagner precisament Exacte. Per representar-hi la tetralogia, per tant... ha arribat el moment.
0: Ha arribat, sí, el moment, és l'hora oportuna.
1: Jo crec que sí, ens hem marcat l'objectiu de posar en context a Wagner, la seva visió de l'orquestra, les característiques del camp wagnerià i, entre d'altres, la seva filosofia, tot com a prèvia per endinsar-nos en la grandesa de la tetralogia.
0: És a dir, si mai he tingut aquella cosa pendent, no? De, jo haig d'entrar al món wagnerià, sí. Jo vull conèixer i entendre el perquè de la grandesa de la tetralogia.
1: Moment.
0: És el moment. Aquesta primera setmana, la que estem començant avui, no parlarem pròpiament de la tetralogia,
1: no.
0: Però tot ho estem fent per acabar parlant de la tetralogia.
1: Exacte.
0: És a dir, posar tots els fonaments perquè un cop arribi a la tetralogia tinguem ja com assumits certs coneixements per poder-ne parlar ja amb propietat. Perquè està clar que amb només 5 programes no en tindríem prou,
1: no,
0: per tant,
1: no,
0: necessitem
1: no.
0: aquests 10. Per tant,
1: Exacte.
0: No perdem el temps i comencem, però comencem com ens agrada a nosaltres i començarem, per tant, pel principi.

0: I sí, això és música de Wagner, encara que no ho sembli, eh? Ho és. Wagner va néixer un 22 de maig de 1813 a Leipzig, en un moment marcat pels grans canvis polítics i socials derivats de les guerres napoleòniques. La seva infantesa va estar condicionada per un esdeveniment que va ser determinant: la mort prematura del seu pare poc després del seu naixement. Aleshores, la seva mare es va tornar a casar amb Ludwig Gaia, que era actor i dramaturg. Important detall, actor i dramaturg, fet que va introduir, per tant, el jove Wagner en un ambient molt vinculat al món del teatre.
1: Clar, aquest no és un detall menor, no. Perquè aquest entorn va tenir una influència decisiva en la seva formació. Perquè, clar, més que créixer en un context estrictament musical, Wagner es va desenvolupar dins del món escènic,
0: clar,
1: entre actors, representacions i, evidentment, textos dramàtics.
0: Si som conscients de l'evolució que faria el llenguatge musical de Wagner, entenem perfectament la importància que li donaria a tota la part de la teatralitat, no? Perquè aquesta exposició al teatre explicaria això, no? Que anys més tard la importància que donaria Wagner a la dimensió dramàtica, no? de les seves òperes, concebudes no només com a música, sinó com a veritables drames escènics.
1: De fet, durant la seva joventut, Wagner ja va mostrar inicialment més interès per la literatura que per la música, Ell sentia una forta atracció per les obres de Shakespeare, per exemple, i per la tragèdia clàssica, i fins i tot va intentar escriure peces teatrals. Aquesta inclinació, doncs, revela ja una de les constants de la seva personalitat, la voluntat de crear obres ambicioses, d'escriure-les, a més, i sobretot carregades de molt de significat, no?
0: Aleshores, si Wagner tenia la voluntat d'anar pel món teatral, del teatre de text, em refereixo, la música en aquest moment de la seva vida, ell té aquest interès per Shakespeare, pels drames clàssics,
1: hauria sigut un escriptor més. O un gran escriptor,
0: potser. O un gran escriptor, no ho sabrem mai. Jo segurament crec que un escriptor més, perquè els seus llibrets no estan a l'alçada de la seva música, també t'ho dic ara, eh? Però alguna cosa ha de passar, algun cataclisme li ha de passar a Wagner perquè caigui del cavall i s'adoni que el seu camí és un altre, no? I aquest gir cap a la música s'ha produït gràcies a l'impacte que li va causar a Wagner l'obra d'ell.
1: Com no podia ser d'una altra manera.
0: Ludwig van Beethoven.

0: Evidentment, heu reconegut aquesta sinfonia.
1: És que, perdona, com no has de caure del cavall?
0: Clar, no, però és fort, perquè, ostres, és aquelles coses que... Què hauria passat si no hagués escoltat les 9 sinfonies de Beethoven, Richard Wagner?
1: Richard Wagner, Franz Liszt, Robert Schumann, Felix Mendelssohn...
0: En tot cas, l'audició d'aquestes sinfonies, sobretot la novena, que ara ho comentàvem fora d'antena amb el Pedro, és la novena de Beethoven, però ja té una concepció musical molt wagneriana. Mm. Vull dir que, evidentment...
1: Clar.
0: No, evidentment, entens que Wagner s'agafi això, perquè Beethoven és anterior a Wagner, clar, per descomptat. En tot cas, Wagner, quan va escoltar aquestes sinfonies, especialment, insisteixo, la novena, va entendre que la música, clar, no era un element decoratiu. Com potser per ignorància podia pensar fins a aquell moment.
1: I que és una cosa que potser encara avui en dia molts directors d'escena pensen.
0: Estic convençut que així és. Però ja es va adonar que no, que la música podia assolir una profunditat expressiva comparable o fins i tot superior al drama literari, és a dir, al text d'una història teatral, per exemple, no?
1: Clar.
0: A partir d'aquest moment, doncs, va decidir... Ell era de conviccions fortes, eh? Això ho anirem veient també al llarg d'aquests 15 dies. Va decidir orientar la seva formació, en aquest cas ja, cap a la composició.
1: I allò que diuen que mai és tard per començar a estudiar música, doncs és veritat, perquè fixeu-vos, entre els anys 1830 i 33, és a dir, ell tenia entre 17 i 20 anys, ell va començar a estudiar els inicis, o sigui, els estudis musicals, diguéssim, més sistemàtics.
0: Més professionalitzats,
1: sabia,
0: diguéssim,
1: clar,
0: no?
1: Clar, música, eh? Però va començar, doncs, a aprofundir amb aquesta composició, amb aquest estudi de la composició a Leipzig, ja que fins aleshores, doncs, en realitat era més un divertimento que una altra cosa. La
0: segurament era una assignatura més, no?, que tenia allà, sí, i no li donava més importància.
1: Exacte.
2: Dimarts,

0: Ara tenim una mort a l'estudi de Catalunya Música ara mateix, el mestre Pardo, ja,
1: soc,
0: que tant brama contra l'òpera.
1: No sóc ni Isolda ni res, sóc mort, mort i ni transfiguració. És que quina meravella, és que tinc, t'ho juro, i us juro, estimats oients, que tinc els ulls plorosos ara mateix. És que m'encanta.
0: És una preciositat. O sigui,

0: passa nada, Wolfram, eh?
1: Mira, mira que l'hem escoltat vegades, que la posem a les nostres xerrades dels divertimentos. Però és que cada vegada, fins i tot quan vam parlar amb el Carles Pajón, la vam escoltar...
0: Que la va cantar, sí.
1: Ostres, i és que cada vegada se'm posa la pell de gallina i se'm posen els ulls plens de llàgrimes.
0: Llavors diuen que Wagner és fred, massa cerebral, inaccessible...
1: És que ara ho deien fora d'antena, és que això és bel canto. Perdoneu els wagnerians.
0: Té molt de sentit.
1: Perdoneu.
0: Sí, és
1: cantar
0: bonic.
1: Però contracte la veu.
0: És cantar
1: bonic. Sobretot, escolta'm, ja no... Contracte la veu. Escolteu què és el que fa l'orquestra aquí, al darrere. No té totes les trompes wagnerianes sonant.
0: No, clar.
1: No, clar, és que és una passada. Vull dir, jo, Albert, si em poses escenes com aquesta, cada dia una...
0: En petites dosis.
1: En petites dosis, ja em tens guanyat, eh?
0: Ja sabeu jugar les meves cartes.
1: Doncs sí.
0: Com deia, aquesta és l'escena de Wolfram, el Tannhäuser de Wagner, eh? Tot i que aquesta no és una òpera de maduresa, perquè la va estrenar quan tenia 32 anys... Prodigios Wagner. Sí que és cert que ja és un títol que conté moltes de les idees que Wagner acabaria desplegant al llarg de la seva carrera.
1: I tant, totalment. I, clar, quines són aquestes idees? Doncs avui ho repassarem perquè ens volem centrar, doncs, això, el que dèiem, amb la seva etapa, doncs, més madura.
0: I és que l'etapa de maduresa de Wagner representa el moment de plena consolidació, com és lògic, no?, del seu pensament artístic i, molt important, filosòfic, així com l'etapa en què du a terme les seves obres més innovadores i influents. Aquest període s'estén aproximadament des de mitjans del segle XIX i fins a la seva mort, el 1883, i està marcat tant per la creació d'algunes de les òperes més importants de la història, no de la biografia de Wagner, no, sinó de la història de la música, com també pels profuns canvis personals i intel·lectuals que viu Wagner al llarg d'aquesta etapa.
1: Clar, una mica, si recordeu el que explicàvem al programa anterior, doncs després dels anys de joventut plens d'inestabilitat, de dificultats econòmiques, que va passar gana, no?
0: Sí.
1: Wagner, doncs, entra en una fase decisiva arran justament de la participació en les revolucions de 1848. La seva implicació política el va obligar a exiliar-se, principalment a Zúric, un fet que, lluny de frenar la seva creativitat, doncs, al cap i a la fi, li va donar temps, no?, i la distància necessària, doncs, per recuperar i per desenvolupar les seves idees amb més profunditat.
0: Això també fa caure un tòpic, no?, que Wagner sembla que sigui com molt totalitari i era un idealista, també, perquè participa en revolucions en favor de la democràcia, no?
1: Sí.
0: Durant aquest exili, Wagner formula les bases teòriques del seu art. És un temps que li permet pensar, per tant, pot desenvolupar aquestes idees. Escriu diversos assaigs en què exposa la seva concepció de la música i del teatre i defineix un concepte molt wagnerià, que és l'obra d'art total, en alemany, Pedro, per ajudar.
1: Gesamtkunstwerk.
0: Això mateix, l'obra d'art total. Importantíssim retenir aquest concepte quan parlem de Wagner. Què vol dir això? Doncs totes les disciplines artístiques han de convergir en una sola expressió unificada, com ho és l'òpera. Que, de fet, si pensem, en l'òpera ho trobem tot. Hi ha música, per descomptat, però també hi ha literatura i poesia, que és el text. Hi ha art, pintura, vull dir, en els decorats, hi ha moviment escènic, per tant, hi ha dansa, hi ha teatre, i és tot en l'òpera. I aquesta idea de Wagner de l'obra d'art total esdevindrà el fonament de tota la seva producció posterior i una idea molt influent, perquè si bé és cert, i com bé coneixem la història, per exemple, del bel canto, allà on hi ha una jerarquia, la música és més important que el moviment escènic, per exemple. En canvi, aquí no.
1: Bueno, la música, els cantants són el més important.
0: Sí, exacte. Aquí no, aquí tot ha de confluir. Fins i tot els decorats són molt importants en les concepcions teatrals, com us explicarem al llarg d'aquestes setmanes a l'obra de Wagner.
1: Clar, i dintre d'aquesta filosofia wagneriana és també en aquest període quan comença a concebre, doncs, la seva obra més ambiciosa, Der Ring des Nibelungen, o el que és el mateix, L'anell del Nibelung.

0: estem escoltant l'escena 3 de l'Hort del Rind de Wagner, i és que el cicle de l'Anell del Nibelung, que és una miqueta el nostre destí, eh? O sigui, aquesta primera setmana que estem dedicant a Wagner és per arribar a l'Anell del Nibelung. Doncs bé, aquest cicle, que és la tetralogia, és el projecte que ocuparà bona part de la vida de Wagner. I hem de tenir molt clar, ja d'entrada, que quan parlem d'aquestes quatre òperes no és només una creació musical. És a dir, no és, Wagner no ho concep només com crear música, sinó que és una síntesi de mite, filosofia, però també crítica social. Oh, potser això sorprèn algú. Però sí, sí, hi ha crítica social, perquè a través de la tetralogia Wagner desenvolupa una visió del món marcada per la reflexió sobre el poder, la corrupció i, molt important, la necessitat de renovació, per tant, la revolució. Però de la tetralogia, de manera detallada, en parlarem la propera setmana.
1: De totes maneres, hi parlarem la propera setmana, però fixa't tu quins conceptes més actuals, en el fons.
2: Sí.
1: No? La corrupció. Imagina't, no?
0: A la tetralogia apareix la corrupció, un poder corrupte.
1: Clar, la reflexió sobre el poder, la necessitat de renovació, és tot molt actual, en realitat. Eh? En tot cas, és que a nivell musical, doncs, la maduresa de Wagner es caracteritza, entre d'altres, per un trencament, no?, definitiu amb les, podríem, el que podríem anomenar formes tradicionals de l'òpera.

0: Meravellós Mario del Mónaco, no cantant Wagner, sinó Verdi, com heu reconegut, mal regendo, l'aspre salto del trobador de Verdi. Per què posem Verdi? Doncs bé, perquè Verdi sí que ve cert que al llarg de la seva carrera també anirà renunciant a les formes clàssiques de l'òpera, això del recitatiu, l'ari i la cabaleta, entre altres coses, especialment a partir de 1847 amb Macbeth. Verdi va cap a aquest camí, Wagner ho fa d'una manera, podríem dir, molt més radical, aquest trencament.
1: Sí, en el cas de Wagner, les seves obres abandonen la divisió en àries i recitatius i adopten una estructura contínua en què la música i l'acció dramàtica doncs avancen de manera, podríem dir, inseparable. No? Clar, sí, tenen molt a veure una amb l'altra. No?
0: Fins i tot ara estàvem escoltant aquí el Mario del Mónaco cantar i t'adones que l'orquestra està com molt pendent d'ell.
1: Totalment.
0: Si ell vol fer una inflexió, que ha de ser així, vull dir, el repertori Verdi ha de ser això. Vol allargar una nota, per exemple, l'orquestra es pausa, o amb Wagner... Home, evidentment també hi havia un acord entre cantants i orquestra.
1: Sí, però el que dèiem abans
0: però
1: també...
0: No...
1: I sobretot, fixa't tu, una qüestió que a mi m'agrada molt i m'afecta molt, que és la inestabilitat harmònica, no? O sigui, quan parlem d'harmonia i de riquesa d'acords, tu escoltes l'Aprendiz de la Traviata, per exemple, i perdoneu, però són tres acords.
0: Sí, sí.
1: Ja està, no?
0: Però funciona molt bé.
1: Sí, sí, no. Està clar que funciona molt bé, però tu senties el O du Mein Holder, no? Que abans sentíem, i sí que al principi dius, ostres, els dos primers compassos, home, li puc posar l'Ave Maria de Schubert, sí, però els dos primers compassos, després se'n va i comença, i hi ha uns cromatismes, i hi ha una riquesa que altres compositors, com Verdi,
0: no tenen,
1: en aquella època
0: clar.
1: No tenen. Dimecres,

0: perquè és essencial entendre la dimensió i les aportacions de Wagner al món orquestral, que són moltes, que de fet avui, respecte a aquells programes del 25, ampliarem i explicarem alguns detalls que aleshores no vam explicar.
1: De totes maneres, no corris tant, Albert, perquè com a nosaltres ens agrada, avui el que hem de fer és començar pel principi.

0: I hem fet el salt en el temps, eh? Vull dir, hem començat pels inicis sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte.
1: I tant.
0: Bé, anem a posar-nos en context. Per parlar de l'orquestra hem de tenir en compte primer que abans del barroc la música vocal tenia més importància que la música instrumental, que era considerada la música instrumental un gènere menor.
1: Mm-hmm. Sí, sí, de fet, abans del barroc, durant l'època medieval, el Renaixement, etc., les composicions polifòniques eren les grans protagonistes i aquestes interpretacions comptaven doncs, amb agrupacions instrumentals, la veritat és que molt modestes, i en la majoria de vegades eren per doblar les veus, clar, és a dir, per reforçar les
0: veus.
1: Era
0: com un coixí.
1: I no, exacte, i no tenien una vida pròpia, no?
0: És per això que es considera que és durant el barroc quan es concreta millor els instruments que formen part d'una orquestra, i això, ja ho vam dir aleshores, i ho repeteixo, és gràcies a l'òpera.

0: El naixement i l'erupció de l'òpera provocaria la necessitat de, d'alguna manera, normalitzar la relació d'instruments que integraven una orquestra, ja que per interpretar una partitura d'una òpera ja no només eren necessàries unes veus en concret, sinó també eren necessaris uns instruments en concret.
1: Sí, sí, sí. Ara bé, si bé és cert que és durant el barroc, quan es considera que neix l'orquestra, més o menys com l'entenem a dia d'avui, seria durant el classicisme, evidentment, quan ja s'establiria doncs, la formació orquestral i faria un salt molt important respecte al barroc.
0: Exacte. Per què és important això? Pel que dèiem, no? Perquè si un compositor fa una composició a París i aquesta composició vol que soni a Londres, m'ho invento...
1: A Praga.
0: O a Praga, allà on sigui, cal que l'orquestra tingui els mateixos elements.
1: Clar.
0: No? El mateix nombre de violins, o molt similar, almenys. No?
1: Clar.
0: Si són instruments absolutament dispars, fa que a cada lloc l'orquestra, com a entitat, podríem dir, més normalitzada, no existís.
1: Mm-hmm.
0: En tot cas, seria durant el classicisme, com deia el Pedro, quan s'estableix la instrumentació i forma... O sigui, la instrumentació i la forma de l'orquestra que coneixem a dia d'avui.
1: Però encara, tot això amb uns instruments tècnicament imperfectes,
0: clar,
1: per dir-ho d'alguna manera, no? I és que no seria fins al segle XIX que, clar, tots els instruments, o la majoria d'instruments, s'acabarien perfeccionant, sobretot els de vent, eh? Perquè, clar, si avui en dia encara toquem Stradivari, vol dir que els instruments del segle XIX...
0: Eren bons, funcionaven.
1: Eren molt bons, no? Però, clar, és veritat que quan hi ha aquesta renovació tècnica i tan important dels instruments, especialment els de vent, això permetria un nou salt en la seva relació entre els instruments i, sobretot, les possibilitats que creaven, clar, aquesta orquestra.
0: Podem fer una cosa, per ser més aclaridors, fer un repàs ràpid a les grans etapes de l'orquestra, a les grans etapes, entre el detall ens demandaria molts programes. Per tant, comencem pel barroc.

Durant el barroc, la mida i els instruments que integren les orquestres en realitat no estaven estandarditzats. És el que deia abans l'Albert, no? O sigui, de sobte anaves a Mannheim i tenies un tipus d'orquestra, un tipus d'instruments, anaves al mateix d'això, no? És a dir, formació

0: regions amb molts instruments i d'altres fins i tot amb menys, no?
1: Clar, cada regió, com deia el Pedro, tenia la seva tradició i, per tant, les seves orquestres. Per exemple, en general, les composicions de Bach són amb orquestres més aviat modestes, mentre que, per exemple, els concerti grossi de Corelli són amb molts més instruments, ja que a Roma, on treballava Corelli, podia comptar fins a 150 músics per a les seves composicions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Llavors eren concerti molti grossi.
1: Eren basti.
0: Clar, i per això Bach, que normalment... O sigui, imagineu-vos Bach amb la seva capacitat mental que hagués tingut aquestes megaorquestres,
1: no? Però no les va tenir.
0: No les va tenir, clar. Normalment podia accedir, doncs, com a molt, amb una vintena de músics.
1: I no sempre.
0: No, perdona, i no sempre bons,
1: clar.
0: No? Perquè eren aficionats.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, absolutament.
0: Clar, té un catàleg de composicions, doncs, amb orquestracions més modestes, no? Si pensem, per exemple, en els concerts de Brandenburg, en realitat ho pots fer amb 13 músics, clar. No? Que és així, eh? No perquè no fos més ambiciós, sinó que, clar, la realitat s'imposava, no? I havia de compondre... Doncs amb els recursos que disposava.
1: És molt important tenir-ho present, perquè penses, no, Bach només pensava de manera modesta. No ho sabem del cert. El sabem dels músics de què disposava, i amb això treballava.
0: Home, si recordem la setmana que vam dedicar a les passions, la Setmana Santa, quan parlàvem de la Passió segons Sant Mateu, està escrita per un doble cor. Per tant, massa coral en tenia.
1: Clar,
0: i per
1: clar.
0: Tant, els hi feia tot això. Clar. Però l'orquestra de la Passió segons Sant Mateu és una orquestra
1: més
0: petita.
1: Modesta.
0: Sí, sí.
1: Però estem en el barroc, com us comentàvem fa una estona, tot comença a canviar al classicisme.

0: Pensem en el classicisme. Pensem en Mozart o pensem en Haydn, no? Mm. O sigui, de vegades quan escoltem una sinfonia de Mozart o una sinfonia de Haydn i la veiem per YouTube, doncs, home, les orquestres més o menys s'assemblen, no? Sí. I és que és el que va passar durant el classicisme, que l'orquestra s'estandaritza, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, totes les orquestres més o menys... És a dir, tots els compositors escrivien més o menys pel mateix tipus d'orquestra, no? Tenien els mateixos instruments i això permetia que una partitura... Clar, això també és una bona visió comercial. Una mateixa partitura composta a Viena, l'editor podia editar-la i la podia vendre a Holanda, la podia vendre a París,
1: clar, per exemple. Clar, perquè la tocarien orquestres similars a les que estaven fetes a Viena, per exemple.
0: Sí.
1: Clar, en tenir aquests mateixos instruments passa com a dia d'avui, no? Al final, tu com a director d'orquestra pots dirigir una obra d'un compositor alemany, malgrat tu estiguis a Barcelona. Mm. Agafes la partitura i, com que tens l'orquestra, doncs, el que has de fer és estudiar-la, per descomptat, perquè tampoc es pot fer màgia, te l'estudies i un cop la domines la pots arribar a interpretar. En canvi, si tu, com a director d'una orquestra catalana, tinguessis uns instruments radicalment diferents a l'orquestra de Viena, doncs, clar, no podies interpretar aquesta partitura. Havies de crear una orquestra expressament per poder-la interpretar.
0: Sí, fixa't, ara que recentment he pogut dirigir el Requiem de Mozart... El Requiem de Mozart té una instrumentació molt curiosa. Té dos corno di bassetto, que dius, perdona, què és això, no? Són com dos clarinets una mica més grans, dos fagots i percussió, trompetes, i trombons i corda. Doncs el tema aquest dels corno di bassetto fa que moltes vegades no es pugui interpretar.
1: Clar, és un problema.
0: O que es faci amb alguna transformació amb clarinets, per exemple, no? Però és el que diem, no? Si no fas una estandardització és complicat per això. Clar, músics com Mozart viatjaven tant, ja que les seves idees musicals es podien aplicar tant a Viena, com a Milà, com a Múnich, clar, com a París, etcètera, etcètera.
1: I això és molt important perquè permet crear una cultura musical. Una cultura musical que ha arribat als nostres dies.
0: Perdona, una cultura musical europea.
1: Clar, una indústria.
0: I el naixement d'aquesta cultura musical i una major estandardització de l'orquestra propiciaria que progressivament l'orquestra anés creixent en nombre d'instruments. Dijous.

0: Home, en termes generals, quan pensem en òpera, no? En el món de l'òpera, jo crec que el primer que ens ve al cap són interpretacions, veus com aquesta, no?, que tenim de fons.
1: De fet, com es diu l'òpera aquesta de Germans Marx, que es diu Una nit a l'òpera, no? L'òpera que estan produint és aquesta, El trobador, de Verdi.
0: Sí, sí. A veure, són aquestes interpretacions en la que apareix una veu plena de llum, no?, que omple l'escenari de bellesa i, sobretot, de gran virtuosisme. No?
1: Ens imaginem un cantant al mig de l'escenari, així amb els braços oberts, cantant molt difícil, i oblidant-se de tot el que passa darrere seu, no? I tot passa, el focus i l'eix central és el cantant.
0: Exacte.
1: I, en efecte, això és òpera.
0: Sí.
1: Això és òpera. L'espectacle operístic també és això, i a mi meravella, per exemple, no? Escoltar El trobador de Verdi és una cosa fantàstica, més si tinguéssim la sort de poder-lo escoltar amb Pavarotti. Però Wagner va voler anar una mica més enllà. És a dir, tenint en compte la importància que per Wagner tenia el text, recordeu el primer programa de la setmana, no hem d'oblidar que abans que compositor, Wagner volia ser dramaturg, volia escriure obres de teatre. Així que la veu, la concep, clar, amb una gran capacitat expressiva, no des de l'expressivitat del color, de fer coses molt difícils, no, d'explicar coses, de ser alegre, trista, tràgica, etc.
0: Clar, sí, tot el que vulguis, però clar, és una expressivitat que al cap i a la fi s'ha d'adaptar a la grandesa de les seves idees musicals.
1: Clar.
0: No? Vull dir que la veu és una.
1: Sí. La veu és la mateixa, en Verdi que en Wagner.
0: I Wagner, Wagner no va inventar el micròfon.
1: No.
0: Clar, justament d'això us volem parlar avui. Per tant, anem a fixar-nos en el que coneixem com a cant wagnerià.

0: i som amb la dificultat de començar a parlar davant d'obres tan grans com aquest Träume, no?, dels Wesentonlieder de Wagner.
1: Preciós.
0: Podríem dir que el cant wagnerià, òbviament desenvolupat per Wagner, no? El cant wagnerià desenvolupat per Verdi, no. El cant wagnerià desenvolupat, lògicament, per Wagner, suposa una transformació en la manera de cantar l'òpera. L'òpera canvia a partir de Wagner, en tots els seus aspectes. Orquestra, escenari, tot. Tot el que us passi pel cap canvia després de Wagner. A diferència del model tradicional basat en àrees tancades i moments de lluïment vocal, típics de l'òpera italiana, Wagner concep la veu com una part, podríem dir així, d'un flux dramàtic continu en què música, text i acció escènica, clar, formen una unitat inseparable i que jeràrquicament tothom ocupa la mateixa posició. Ningú clar. És més important que altres. Clar.
1: De fet, un dels trets més característics que justament ara és el que provocava que l'Albert no pogués entrar a parlar, és l'anomenada melodia infinita, no? Aquesta línia vocal que es desplega sense interrupcions clares. En lloc de números independents, la música va avançant de manera constant, sense pauses destinades precisament a l'aplaudiment.
0: Exacte. Ara us ficarem un petit fragment d'una de les peces més conegudes de Wagner. Fixeu-vos en aquesta idea, no? Fixeu-vos com la veu, més enllà de l'aplaudiment o no l'aplaudiment, fixeu-vos com la veu va fluint constantment i no s'atura radicalment fins que s'acaba la composició, que no podrem escoltar-la sencera, ja us avanço, eh? Però fixeu-vos com això va evolucionant.

0: I em perdonareu trepitjar aquest moment màgic, que és imperdonable, però s'entén, no? Un exemple paradigmàtic del cant wagnerià, i una de les pàgines més boniques de tot el seu repertori, és el final de Tristany i Isolda, aquest Liebestod, no? La mort d'amor d'Isolda, on aquesta veu que estem escoltant, que és Margaret Price, dirigida per Carlos Kleiber amb l'Estatskapelle de Dresden, aquesta veu s'eleva sobre una harmonia en tensió contínua. És a dir, quan la veu respira, perquè, clar, la cantant ha de respirar, agafa la batuta, per dir-ho d'alguna manera, l'orquestra, que manté aquesta tensió constantment, creant aquesta sensació d'un discurs que no es resol mai, que sempre està allà i que no pots aturar en cap moment, no hi ha una pausa, és la tensió constant que ens eleva i ens transforma.
1: I tot això gràcies a un element essencial en aquesta música de Wagner, que és la relació entre precisament la veu i l'orquestra. Clar, perquè, com dèiem al programa anterior, Wagner amplia moltíssim la massa orquestral, fins i tot crea una tuba wagneriana,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Cosa que, clar, si no és el mateix cantar amb una orquestra mozartiana,
0: no,
1: que cantar amb aquesta bestialitat d'orquestra i, sobretot, amb aquesta potència dels metalls.
0: Clar.
1: No? És que, clar, això obliga el cantant a tenir una projecció, insisteixo, no hi havia micros, una projecció excepcional.
0: Però atenció, el repte està, i la dificultat, que no es tracta de cridar.
1: No.
0: No es tracta de cridar.
1: Ni molt menys.
0: Sinó de mantenir una emissió, com estem escoltant ara de fons, no? Que sigui sòlida, ben recolzada i que alhora sigui capaç de... On està l'orquestra respecte al cantant? Està davant seu. Mm. Llavors el so que surt l'orquestra, la massa orquestral la té davant. I ha de passar per sobre d'això i arribar al públic superant aquesta textura instrumental.
2: Divendres,

0: aquesta genialitat és el preludi del Lord del Rin. Dic genialitat perquè és el primer que sona quan comença la tetralogia i ens hem d'imaginar a la profunditat del riu, aquella soft and fosc que sentíem, i progressivament anem pujant a la superfície. De cop i volta ara ens ha aparegut aquest tema, que és el tema del riu, però també el tema de la natura, que s'utilitza amb aquesta dualitat com a símbol de puresa. S'utilitza aquí l'Or del Rin, però s'utilitza també a l'última escena del Capvespre dels Déus, abans ho escoltàvem, sonava de fons aquest tema per explicar-nos que estava a punt de sorgir el riu. Doncs bé, aquí a l'Or del Rin, no? Aquest acord que creix lentament abocant l'origen del món natural, i a Siegfried, els enamorats murmuris del bosc, que hem escoltat també al llarg de la setmana, la música és lleugera i transparent, suggerint un estat d'innocència allunyat de la corrupció del poder. Per tant, sempre Wagner jugant aquestes dualitats, no? La foscor, però ara també la llum, en la seva tetralogia.
1: I clar, i finalment a Parsifal, per exemple, Wagner introdueix doncs una dimensió espiritual.

0: El preludi, les escenes del Grial de Parsifal creen doncs una atmosfera contemplativa.
1: Fixa't com estem ara nosaltres, no?
0: Sí, sí. De fet, és que això és cant gregorià, instrumental.
1: Portat a la màxima potència simfònica, diguéssim. Sí, sí.
0: Saps? Vull dir, en el fons és místic, no? I és espiritual, no? Aquí la música sembla que quede suspès en el temps, no? I eleva l'experiència cap allò més transcendental, no?
1: Fixeu-vos on hem arribat, escoltant música de Wagner, perquè només hem escoltat música, gairebé no hem escoltat cap veu al llarg d'aquest programa d'avui, Per tant, en conjunt, l'obra de Wagner converteix la filosofia, el que dèiem al principi, no?, en so. L'harmonia expressa el desig, l'orquestra narra idees i el drama encarna grans mites sobre l'amor, el poder i també, esclar, la redempció.
0: És que és la gràcia de l'art total.
1: Clar.

0: que la música...
1: Ho té tot, ho integres tot.
0: No, no, i a més la música descriu les paraules fan que la música soni d'una manera, clar. Aquella música fa que l'escena sigui d'una altra manera, i al cap i a la fi és de Wagner allò.
1: És, la concepció, no? És molt diferent a les òperes anteriors, no? A les òperes italianes, en què hi havia un llibretista, li donaven això al compositor i el compositor hi posava música, no? Això és molt més complex, és un diàleg a dues bandes i més i tot, no?
0: I espera't, perquè tot això sense renunciar, a més a la crítica social i política,
1: totalment,
0: eh? Realment sí, sí. Una visió molt revolucionària de la música. Escolta'm, no podem fer res més que anar a l'audició.
1: Doncs som-hi, sí.
0: Vinga, va.
2: En una quinzena de màxima intensitat, Albert Galceran i Pedro Pardo s'aproximen a la figura de Richard Wagner per conèixer el seu projecte vital. La tetralogia de l'Anell del Nibelung.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Moment de posar-hi una mica més de música, per tant, moment de triar què escoltar de Wagner. I ja que la propera setmana la dedicarem a la tetralogia de l'Anell del Nibelung, hem pensat que podríem escoltar una òpera de l'etapa inicial del pensament filosòfic de Wagner, ens referim a la gran Tannhäuser.
1: Concretament ens fixarem a l'escena final. Tannhäuser torna de Roma, després que el papa li hagi negat el perdó, afirmant que és tan impossible que sigui perdonat dels seus pecats com que el seu bàcul floreixi. El bàcul és el seu bastó amb el que va passejant, eh? Desesperat en tornar a casa, es troba amb la mort d'Elisabeth, que ha ofert la seva vida per la seva salvació. Finalment, però, ja us ho podeu imaginar, es produeix el miracle, el bàcul floreix i Tannhäuser és redimit.
0: Fixeu-vos, eh? Des del punt de vista filosòfic, aquest desenllaç posa en relleu una idea fonamental. La redempció no prové de l'autoritat religiosa, sinó de l'amor i del sacrifici. De fet, Elisabet, amb la seva entrega, es converteix en la veritable força salvadora. Aquesta visió connecta amb el pensament humanista, precisament influït per Ludwig Feuerbach, eh? Que situa l'ésser humà i els seus sentiments, doncs, al centre de tot.
1: Al mateix temps, l'òpera planteja el conflicte entre sensualitat i espiritualitat. Tannhäuser es debat entre el món de Venus, el sensual, i el d'Elisabeth, l'espiritual. I aquesta tensió no es resol de manera simple, sinó que forma part d'un nucli, del nucli dramàtic d'aquesta mateixa obra.
0: I, a més, també es fa evident una crítica implícita a la religió institucional, no? El papa nega el perdó, mentre que l'amor humà és el que finalment redimeix, no? Així Wagner suggereix que la salvació és interior, és emocional, més que no pas normativa o externa, no?
1: En conjunt, aquest final mostra un Wagner encara en procés d'evolució, on conviuen els elements tradicionals com el miracle, amb idees que seran centrals en la seva obra posterior, com l'amor, com a redempció, el sacrifici i la recerca d'un sentit més profund de l'existència.
0: Doncs tot plegat ho podrem escoltar això al final de l'òpera Tannhäuser de Wagner, que avui la sentirem interpretada per Wolfgang Wingasen, com a Tannhäuser, Victoria de Los Ángeles com a Elisabeth i Dietrich Fischer-Dieskau com a Wolfram, tots dirigits per Wolfgang Sabalisch amb el cor i l'orquestra del Festival Wagner de Bayreuth, una gravació en directe del 23 de juliol de 1961.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: Molt bon dia. Seguiu a la sintonia de Catalunya Música i quan falten uns 3 minuts pel punt de les 11, seguim doncs, ara amb el moment de donar pas a la sessió matinal habitual de diumenge de la temporada de l'OBC a l'Auditori de Barcelona. Com sempre, allà ha desplaçat l'equip de l'emissora i amb la veu del nostre company Joan Vives. Joan, bon dia, quan vulguis.
1: Hola, bon dia, Marta Lanau, i bon dia, benvolguts oients de Catalunya Música. Efectivament, aquí estem, l'equip que ens hem desplaçat, Josep Paimí dirigint l'Orquestra Tècnica i qui us parla, Joan Vives, comptant, òbviament, amb la companyia i vetlla de la Marta Lanau, a qui ja hem sentit durant tota aquesta transmissió, ens ballara des dels estudis centrals de Catalunya Música, un veritable àngel de la guarda, doncs, per compartir amb tots vosaltres en directe el penúltim concert que Catalunya Música us oferirà aquesta temporada 2025-2026. Ja us anunciem que l'últim serà l'últim, l'últim diumenge, el 31 de maig. Així doncs, avui tenim una penúltima ocasió d'estar centrats a la sala 1 de l'Auditori de Barcelona amb un concert certament especial i us direm motius que fan especial aquest concert. Primer de tot, diumenge passat, Catalunya Música complia els seus 39 anys. Diumenge passat, dia 10 de maig, precisament el 10 de maig de 1987 també va caure en diumenge, petita curiositat que hem afegit a tall de, vaja, de complement informatiu. Després que també fa pocs dies que tot el que és l'engranatge d'entitats musicals que configuren l'Auditori de Barcelona han presentat conjuntament la temporada global, incloent també els concerts de l'OBC de la propera temporada, la 2026-2027, en la que Catalunya Música també hi serà present i també els diumenges que hi hagi concert i que aconseguim l'autorització pertinent de part dels intèrprets, etc. Doncs també hi serem i la seguirem compartint ja per 23è any consecutiu, 23ena temporada consecutiva. I el darrer argument que fa molt especial aquest concert, a part dels habituals, òbviament, solistes de gran qualitat, una orquestra magnífica, la nostra OBC, la nostra Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, és també que avui hi ha el concert que d'alguna manera cristal·litza aquest projecte Canta amb l'OBC. És un projecte que ha estat cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del programa Interreg 6A Espanya-França-Andorra i l'objectiu del Protecfa, que és aquest projecte, és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. Bé, doncs, aquest projecte Canta amb l'OBC compta amb el cor participatiu Canta amb l'OBC, reforçats per la coral Sant Jordi i, naturalment, també amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, avui tots plegats dirigits per Adrián Moscardó. Recordeu que la coral Sant Jordi la dirigeix Oriol Castanyer, que ha estat qui ha preparat la part coral d'aquest concert. I tot plegat per què? Doncs per interpretar la peça amb la que començarà aquest concert, una peça per cor i orquestra amb una durada aproximada de mig quart d'hora, escrita original de la compositora usonenca Helena Cànovas. L'Helena Cànovas, una compositora que potser us sonarà, nascuda a Tona, a Osona, el 1994. Ella fa temps que viu a Alemanya, on desplega la seva activitat musical, però és cert que Helena Cànovas l'any 2024 va guanyar el Premi Carmen Mateu de Peralada, fet que li va donar l'oportunitat d'estrenar l'òpera Don Joan no existeix. Els que sou amants de l'òpera potser us serà familiar, com a mínim, segurament us va arribar la notícia. Per tant, avui tindrem l'oportunitat de tornar a sentir la música d'Helena Cànovas. Així doncs, d'aquest concert vindrà marcat doncs, per aquesta iniciativa que permet a cantants no professionals treballar amb l'equip pedagògic de l'Auditori i actuar al costat de l'orquestra a l'escenari de la primera sala, de la sala 1 de l'Auditori, la Pau Casals. En aquesta ocasió, el projecte doncs, culminarà amb aquesta estrena mundial de l'obra titulada Domèstica Maragda, nova obra de la compositora esmentada, Helena Cànovas, amb un text de Gemma Casamajor Soler, un encàrrec de l'Auditori especialment per aquesta edició. Tal com us hem dit, serà Adrián Moscardó qui la dirigirà i que alhora debutarà al capdavant de l'orquestra, compartint podi amb la directora que continuarà la resta del concert, que és Ania Vilmaia, que dirigirà tant el concert per violí de Félix Mendelssohn com ja la segona part, la gran tercera sinfonia d'Anton Bruckner. Recordeu la sinfonia que Bruckner va dedicar a Richard Wagner, el seu admirat Wagner, amb consentiment directe del propi Wagner. Després ja explicarem alguna anècdota vinculada en aquesta tercera de Bruckner. Un total de 150 cantaires. Ja els tenim dalt de l'escenari en aquests moments, els estem veient des de la nostra cabina. Cantaires seleccionats seran els que participaran en aquesta producció després d'un procés de, ja podeu sospitar, d'assajos, de preparació, desenvolupat, volíem dir, durant els darrers mesos. El cor està reforçat amb una cinquantena de membres de la Coral Sant Jordi i vet aquí doncs, que els podrem sentir ara ja mateix. Com a curiositat, dir-vos que el part del dispositiu coral s'ha hagut de posar en els laterals, a les llotges laterals, perquè no hi cabien a l'escenari, cosa que fa molt de goig, aquesta és la veritat. Aplaudiments, doncs, per Adrián Moscardó, que acaba de sortir a l'escenari, i disposem-nos, doncs, ja a sentir l'obra Domèstica Maragda de la compositora Helena Cànovas.

Aquesta és la consolidació, diguem, l'argument de la proposta de Canta amb l'OBC, un projecte musical que enguany ha estat encarregat a la compositora Helena Cànovas. Hem sentit la domèstica Maragda, estrena mundial que s'ha fet aquest cap de setmana, interpretada pel cor participatiu Canta amb l'OBC, reforçats per la coral Sant Jordi que dirigeix Oriol Castanyer, comptant amb els versos de Gemma Casamajor Soler i tots sota la direcció musical d'Adrián Moscardó, que avui s'ha posat per primera vegada, avui i de fet al cap de setmana, al capdavant de l'OBC. Aquesta ha estat, doncs, la proposta d'aquest projecte Canta amb l'OBC d'enguany. Aquesta partitura, en aquests moments, surt la compositora a saludar el director. No sabem si sortirà la poetessa. Sí, també. Al costat de la compositora també surt la poetessa. Efectivament, tenim a l'escenari, doncs, Helena Cànovas i a Gemma Casamajor Soler saludant el públic, donant les gràcies als músics i, en definitiva, doncs, agraint... per part de tothom, per part del públic, doncs, haver pogut, per part dels cantants, haver pogut gaudir d'una experiència interessant, musical, col·laborant amb l'OBC, i per part del públic assistent, doncs, vaja, poder gaudir de la música d'una compositora catalana, la compositora Helena Cànovas, ja us hem dit abans, nascuda a Tona el 1994. Heu sentit uns bravos així puntuals sota el nostre comentari. Ha sigut quan ha sortit el director de la coral Sant Jordi, Oriol Castanyer, que de fet ell ha estat el responsable de la preparació de tota la part coral. Heu observat una obra curiosa, polièdrica en quant a estils fets servir, des de jugant amb cromatismes, amb sons, i per aquí al mig una cita molt clara d'un preciosíssim preludi per piano de Chopin, el preludi

número 20 del recull de 24 preludis opus 28, gran part dels quals, per cert, escrits, completats a l'estada a Mallorca, els 4 mesos que Chopin i George Sand van estar a Mallorca. Ha sigut un moment realment bonic d'aquesta domèstica maragda que acabem de sentir. Recordeu que sou a la sintonia de Catalunya Música en directe des de l'Auditori de Barcelona. Oferim-vos el present concert de la temporada de l'OBC quan passen 4 minuts d'un quart de 12 del matí. Nosaltres ara, diguem que després d'haver gaudit d'aquesta proposta, d'aquest Canta amb l'OBC, començarà el que serà la part més convencional dels concerts, i aquesta part ens portarà el concert per violí i orquestra de Félix Mendelssohn, el concert en mi menor opus 64. Per dir-ho ben dit, hauríem de dir el concert per violí i orquestra número 2, i és que, de fet, en els temps juvenils, quan encara estava a Berlín, Mendelssohn va escriure un primer concert per violí. Ja sabeu que Mendelssohn gairebé és un nen prodigi. Les primeres obres de Mendelssohn era quan estava en l'etapa de la preadolescència. Vivia a Berlín amb el seu pare. Va tenir tota mena de facilitats per tenir, igual que la seva germana gran Fanny, una formació extraordinària. I això, combinat, com ja podeu intuir, amb un talent d'aquells que Beethoven hauria definit com l'espurna, doncs dona com a resultat obres espectaculars d'un joveníssim Mendelssohn que ens fan despendular la mandíbula inferior cada vegada que la sentim. Però no és el cas del concert per violí, que és una obra estimadíssima. Tots els aimants de la música romàntica l'adoren, els estudiants de violí, molts el trien com a peça final de carrera. És d'aquells concerts que, si ara us demanéssim, va, feu-nos una llista de concerts per violí escrits en el romanticisme, començaríem amb el concert totpoderós de Ludwig van Beethoven, i a partir d'aquí aniríem col·locant el concert de Mendelssohn, el concert de Bruck, el concert de Brahms, etcètera, etcètera, el concert de Tchaikovsky, i aniríem posant alguns més que ens hem saltat, però que vaja, que de ben segur que hi serien. Però aquests que hem esmentat són els 5 magnífics, per entendre'ns. I vet aquí que Mendelssohn és la suma d'aquell sentit del preciosisme formal barrejat amb una inspiració pròpia de l'aigua fresca que brolla pels manantials durant la primavera, no? És aquesta combinació meravellosa que sempre ens enlluerna de Mendelssohn. Aquesta obra la va escriure quan ja estava vivint a Leipzig. Recordeu que en un moment donat de la seva vida s'enfada amb la ciutat de Berlín. Ell comptava ser el president, director musical de la Singakademie, i es va triar una altra persona, i això va facilitar que Mendelssohn se n'anés a viure a la ciutat on va morir Bach, a Leipzig, i en allà va convertir tota la ciutat. Va impulsar la creació del Conservatori de Leipzig, va agafar la direcció de l'orquestra de la Gewandhaus, i a partir d'aquí doncs va esdevenir una de les etapes legendàries que va convertir Leipzig en una ciutat musical de referència del nord d'Alemanya i del nord d'Europa. Compositors escandinaus i britànics anaven a estudiar el Conservatori de Leipzig fundat per Mendelssohn. I per fundar el Conservatori, Mendelssohn va comptar amb alguns amics importants, el pianista Ignaz Moscheles, que havia estat amic de Beethoven a Viena i havia estat professor seu a Berlín quan era jove. Era un home de gairebé 60 anys. Mendelssohn se'l van portar cap a Leipzig. També va comptar amb un amic de la infantesa, Ferdinand David, el gran violinista, que no sé si sabeu que Ferdinand David va néixer a Hamburg, en una casa molt propera a la que va néixer Mendelssohn. Amb molt poc temps de diferència, era a la zona on hi vivia una certa comunitat jueva a Hamburg. I aleshores Ferdinand David, igual que Mendelssohn, era membre d'una família d'ascendència jueva. Per tant, una amistat que venia de lluny i que, vaja, Mendelssohn li va prometre que un dia li escriuria un concert. Van estar 6 anys treballant en aquest concert. Ferdinand David li anava donant suggerències, idees, coses d'estil, de coses idiomàtiques, que ja sabeu que són molt importants pels instrumentistes, i el resultat és aquesta meravella que sentirem avui interpretada per la violinista letona Kristīna Balanas. Kristīna Balanas, una autèntica màquina d'interpretar, una noia jove, fa pocs dies ha complert els 36 anys,
I que, per cert, sembla, veiem des d'aquí, que sembla que està embarassada. O sigui que, mira, enhorabona per la violinista. I avui, sota la direcció...

direcció de qui és la directora titular, Ania Vilmaia, també una jove directora, la que avui es posa al capdavant de l'OBC, nascuda justament l'any 1978, aquesta

Fa pocs dies, aquesta impressionant violinista letona feia 36 anys, Cristine Balanas. L'acabem de sentir, ja heu vist quin so més bonic, quin so més cristallí, amb el seu violí del Luthier Grignani de 1787, fent volar el violí literalment a les frases més lluminoses del concert de Mendelssohn, aixecava el màstil del violí i encara la part melòdica del solista encara lluïa millor. Realment preciós. Ja heu vist la reacció de l'auditori, que avui està a vessar i cridant un bravo gairebé com un sol home, tot l'auditori, després de culminar aquest concert per violí en mi menor, l'antològic opus 64 de Félix Mendelssohn. Quina preciositat de partitura i que ben interpretat que l'hem pogut sentir en directe a la sintonia de Catalunya Música quan són 12:15 des de l'auditori de Barcelona, Sala U, Pau Casals. Quina preciositat, no dubtem que el públic està esperant una propina. A més, ens sembla que aquesta noia, creiem que està embarassada. Vaja, no voldria amarrar-la, però vaja, ens fa tota la sensació. Per tant, ens referim a la solista, òbviament. Aquesta violinista, Cristine Balanas, ha actuat al costat de l'OBC, està clar, avui dirigida per la mestra germànica Anya Bilmaia. Una direcció, ara per ara, molt respectuosa amb la solista, respectant tot el que era les intencions de la protagonista, de la violinista. Per cert, que molt bonica la cadència que ha fet en el primer moviment, que no és l'habitual, la que sentim habitualment original de Mendelssohn. Sembla que l'ha escrit ella mateixa, o sigui que ella mateixa és qui ha preparat aquesta cadència. I ara esteu sentint la pluja de bravos que hi ha sota el nostre comentari.

0: La violinista surt a saludar, dona les gràcies als músics de l'orquestra, que han estat francament brillants, i ara suplica que ens faci una propina, sembla que sí. Aquí tenim la propina de Cristina Balanes. A veure què ens interpreta.
1: It's a Waltzing Matilda, a folk tune arranged by Stefan Konst.

Waltzing Matilda. Que curiós, és una de les cançons, tot i que és obvi que té una arrel celta, irlandesa, escocesa, però avui Waltzing Matilda és com una mena de segon himne pels australians. És la cançó més coneguda d'Austràlia. La ironia és que la violinista Christine Balanes, que és qui l'ha interpretat com a propina del seu concert, ens l'ha interpretat a Barcelona, que estem gairebé a les antípodes en el planeta. I fixeu-vos com el públic de les antípodes, és a dir, el públic de l'Auditori de Barcelona, ha literalment saltat de la butaca quan ha acabat aquesta versió, per cert, molt bonica, una versió realment molt bonica, un enregistrament de Christina McPherson, que interpretava al costat de tres músics de l'OBC, de Raúl Suárez com a segon violí, de Powell Creamer a la viola i de Charles Antoine Archambault al violoncel. Així doncs, una propina que se'ns ha posat a la butxaca, ja ho havia fet amb el Mendelssohn,

0: Però esteu sentint l'ovació? Feia temps que no sentíem tants crits a l'auditori en un concert de l'OBC. Gairebé sembla un fi de festa. Bé, així, si no hi ha una segona propina, suposem que no hi serà, però vaja, qui sap? No, sembla que no. Així arribem al final de la primera part d'aquest concert preciós avui, amb totes les obres que hem pogut sentir-hi, l'estrena de Domèstica, Maragda, d'Helena Cànovas, amb text de Gemma Casamajor Soler, després el meravellós concert per violí i orquestra de Mendelssohn, concert en mi menor, opus 64, grandíssima partitura, i després Cristina Balanes, aquesta violinista letona de 36 anys recent fets, doncs ens acaba d'enlluernar amb el Waltzing Matilda. Per cert, que sembla que Waltzing, aquí no vol dir ballar vals, perquè sembla que diguis Waltzing Matilda, Matilda ballant valsos. No, perquè fixeu-vos que la peça estava escrita 4x4 i els valsos estan escrits a 3x4. Sembla que respon, no sé si és una variant de l'anglès propi d'Austràlia, a caminar, a anar a peu. És a dir, que per tant vindria a ser com si Matilda anés caminant. Això sí, amb molta alegria, perquè la peça suporta. Bé, fet aquest comentari, deixem que sigui la nostra companya Marta Lanau qui ens amenitzi aquesta mitja part, que són 20 minuts, però ja sabeu, mal comptats, perquè ja ens n'hem menjat uns quants, i d'aquí no res arribarà la segona part per sentir una d'aquelles sinfonies que els aimants de Bruckner sempre ve de gust, la sinfonia número 3, la que Bruckner va dedicar a Richard Wagner. Després en parlem. Marta, què ens has preparat per aquesta mitja part?
1: Doncs Joan, deixant-vos amb aquesta energia que teniu aquí a l'auditori des dels Estudis Centrals, el que us proposem és tornar a Félix Mendelssohn. En aquest cas, amb el Bartoldi Piano Quartet com a intèrprets, us deixarem amb el primer moviment Allegro Vivace del Sextet en Piano, opus 110. Sentim-ho.

0: Catalunya Música.
1: Pràcticament un quart d'una del migdia. Seguiu a la sintonia de Catalunya Música i mentre esperem durant aquesta pausa del concert matinal de l'OBC a l'Auditori de Barcelona, canviem de compositor, anem a William Boyce amb l'Allegro de la Simfonia número 1.

0: són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
1: Catalunya Música.

0: Seguiu a la sintonia de Catalunya Música. Passen 22 minuts de les 12. Ara és moment de tornar la connexió a l'Auditori de Barcelona, on ha de començar d'aquí a uns minuts, crec, la segona part d'aquest concert matinal de la temporada de l'OBC, i amb els comentaris, ja ho sabeu, de Joan Vives. Doncs, Joan, quan vulguis.
1: Gràcies, Marta Lanau. Efectivament, res d'aquí, no res, ja sentirem la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. En aquests moments, tenint en compte que aquesta setmana s'ha fet pública, el final de la setmana anterior es va fer pública la nova programació de l'Auditori, avui ha sortit el seu gerent, el seu director general, Víctor Medem. En aquests moments està saludant, donant la benvinguda al públic i convidant-lo a participar de la grandíssima varietat de propostes que arriben l'any vinent. I just ha acabat ara les seves paraules i Ludovic Morló apareix en un vídeo parlant en anglès i amb subtítols en català, on ens explica una mica la filosofia, la il·lusió i l'entusiasme que han posat en la preparació de la nova temporada. Vaja, tot plegat, una invitació implícita a seguir compartint totes aquestes propostes magnífiques que any rere any, temporada rere temporada, ens arriben des de l'Auditori de Barcelona, des de totes les diferents branques, sales, orquestres, bandes, etcètera, etcètera, que integren aquesta família musical, incloent també el Museu de la Música i, com no, l'ESMUC. Així doncs, nosaltres, Catalunya Música, ja us diem que hi serem els diumenges que hi hagi concert de l'OBC, així com també el nostre equip tècnic, doncs, disposat a enregistrar totes aquestes expressions musicals que es vagin esdevenint durant tota la temporada. I una mica fent-nos ressò d'aquestes paraules de Víctor Medem, de Ludovic Morló, també aprofitem per anar introduint la que serà la gran sinfonia de Bruckner, d'Anton Bruckner, aquest compositor nascut a Ansfelden, un poblet al costat de Linz, fill d'organista, ell també ho va ser, grandíssim organista, va ser organista tant del monestir de

Sant Florià, on el seu pare ja hi havia treballat, com també de l'antiga catedral de Linz. A Linz, en aquests moments, hi ha dues catedrals, la vella i la nova. Justament, la nova es va construir quan Bruckner

és més gran que Mahler o Richard Strauss. Va néixer el 1824. Per tant, va ser un dels primers compositors a seguir l'estela creativa, l'estela estètica de Wagner. I en molts moments, doncs, la seva música reflecteix tota aquesta petjada. La devoció era tan gran que, vaja, quan l'any 1865 Wagner va estrenar el Tristany i Isolde de Múnich, Bruckner s'hi va presentar, va tenir l'oportunitat de saludar-lo personalment. I no gaires anys més tard, ben bé una dècada més tard, va ser quan Bruckner va visitar Wagner, aleshores ja en l'etapa incipient de Bayreuth, per mostrar-li dues simfonies que estava esbossant, que són les actuals, número 3 i número 4. Bruckner encara no les havia acabat o no les tenia sentenciades ja com a finals, però els hi va mostrant al mestre i Wagner va mirar-se-les. Bruckner li va demanar que en triés una, quina li agradava més, i Wagner va triar la número 3. És per això que Bruckner li va voler dedicar, i avui la recordem com la Sinfonia Wagner, que és així com es presenta gairebé sempre i també avui en aquest concert que us estem transmetent a Catalunya Música des de l'Auditori de Barcelona, quan falten 4 minuts per 12:15 del migdia. Una sinfonia de grans dimensions, aquesta tercera. Quan Bruckner va tornar a casa seva, aleshores ja vivia a Viena, no se'n recordava, perquè es veu que van prendre més cervesa del compte, i al final Bruckner sembla que va haver d'escriure a Wagner demanant-li, mestre, quina sinfonia va triar? I Wagner li va dir, la tercera, val, val. I aquí va ser quan la cosa ja es va concretar. Passa per ser la sinfonia més revisada de tot el catàleg de Bruckner. Ja sabeu que Bruckner això ho acostumava a fer. Nosaltres sentirem la versió última de 1889. Quatre moviments, totes les sinfonies de Bruckner tenen la mateixa estructura, i aquesta és la versió que en fa l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Ania Vilmaia.

Una veritable apoteosi final de Bruckner i d'aquesta sinfonia número 3 en re menor. La sinfonia que va dedicar en homenatge a Richard Wagner, per qui va sentir sempre una grandíssima admiració. Admiració que transcendeix en tota la seva partitura. Apa, que no hi ha moments de les obres de Bruckner com aquesta que acabem de sentir en directe des de l'auditori, aquesta sinfonia número 3, que ens interpel·len les sonoritats wagnerianes. Vet aquí l'entusiasme d'algunes persones del públic avui a l'auditori al davant d'aquesta nova mostra, aquest nou testimoni de pura èpica. Frases llargues. Cal temps per entendre Bruckner, temps d'audició, perquè les arcades de les projeccions de Bruckner sempre són immenses, però són fabuloses. Un compositor que de ben segur ha inspirat a molts compositors de bandes sonores de pel·lícules. Hem pogut sentir aquesta interpretació de l'OBC, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, en directe, avui més llarg que mai, un quart i mig de dues, i encara sentint els aplaudiments per l'OBC i per la seva directora, l'alemanya Anja Wilmeier. En aquests moments la mestra està fent aixecar els diferents instrumentistes de les diferents seccions de l'OBC que han tingut intervencions solistes. Així doncs, arribem al final d'aquest concert que us hem ofert avui, Josep Aymí, el control tècnic, i qui us parla, Joan Viver, sense oblidar-nos la nostra companya Marta Lanau, que ja heu vist que ens ha anat vetllant en tot moment des dels Estudis Centrals de Catalunya Música. Recordeu que el dissabte 31 de maig, d'aquí dues setmanes, tornem a estar en directe per oferir-vos l'últim concert de la temporada de l'OBC.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Avui farem el típic programa clàssic-clàssic, que com a mínim un cop l'any ens dona per fer. Avui sentirem música de cinema que és música clàssica, o a l'inrevés, que també val, música clàssica que també és música de cinema. I ho farem donant un cop d'ull a biografies cinematogràfiques i televisives de grans compositors de la història de la música clàssica.
0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, ell també és un clàssic, ja us ho dic.
0: El violí vermell, Amadeus, Williams i Casas Associats.
1: Si us sembla bé, comencem per allò que es coneix com a música antiga i parlem d'una pel·lícula, Tots els matins del món, francesa del 1991, dirigida per Alain Corneau, en la que, prenent com a base un argument del tot inventat, en el fons ens està parlant de la vida de dos músics i compositors del segle XVII francès que van existir de debò, Monsieur de Saint-Colomb i Marie Marais. Es tracta de dos personatges dels quals tampoc no és que se sàpiga gran cosa, sobretot el primer, amb la qual cosa qualsevol història de ficció és bona per imaginar com podia ser la seva vida. Aquest film, a més, va ser el que va donar popularitat mundial a Jordi Savall, encarregat de la selecció musical de la pel·lícula. Nosaltres, per dur la contrària, res més començar el programa, no sentirem música ni de Monsieur de Saint-Colomb ni de Marie Marais. Sentirem la peça més coneguda del disc de la banda sonora, La marxa per la cerimònia dels turcs, de Jean-Baptiste Lully.

diverses pel·lícules sobre aquest gran compositor. Nosaltres avui volem recordar El meu nom és Bach, coproducció alemanya i suïssa de l'any 2003, dirigida per Dominique de Ribes, que als cinemes de casa nostra no es va poder veure, i només durant un brevíssim espai de temps, fins l'any 2006. L'argument d'aquest film podríem resumir-lo així. El mes de maig de l'any 1747, Johann Sebastian Bach, amb el seu fill gran, Wilhelm Friedemann, arriben a la ciutat de Potsdam per assistir al bateig del primer net del gran compositor, fill d'un altre dels seus fills, Philipp Emanuel, que és músic a la cort del rei Frederic el Gran. Aquest, el rei, gran aficionat a la música, en saber que Johann Sebastian Bach és a la ciutat, el fa cridar immediatament a palau i, en el seu encontre, acaba proposant-li un repte: la improvisació d'una fuga a 6 veus a partir d'un tema compost pel mateix rei. Aquell va ser l'origen d'una de les obres més conegudes de Bach, l'Ofrena musical, una de les protagonistes, argumentals i sonores, d'aquesta pel·lícula. Nosaltres avui no us oferirem aquesta ofrena musical, ho deixem per més endavant, per si un dia dediquem el violí vermell a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. El que sentirem serà una altra peça. A la pel·lícula El meu nom és Bach, Johann Sebastian Bach està sempre acompanyat, quan les imatges estan acompanyades de música, de la seva pròpia música. Al film trobem un Bach que se sap al final del camí de la seva vida i que, per bé que sap que ha fet una gran obra, té dubtes a l'hora de la càrrega que això suposarà, per exemple, en la seva descendència, en els seus fills músics. Un Johann Sebastian Bach, a més, que al principi del film, com a mena de pròleg, veiem com rep la notícia que té cataractes als ulls i, si no s'opera de manera imminent, en pocs mesos quedarà sec. Si us sembla, sentim el cor Sin Blitzer, Sin Donner, Són llamps, són trons, de la Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, que és la peça que sona a la pel·lícula tot just després de rebre el compositor la notícia de la seva imminent ceguesa i que mostra perfectament el seu estat d'ànim de turment i d'enuig.

Ai, mireu, a mi m'agrada moltíssim la música de Bach i és cert que en aquest programa no tinc gaires ocasions de poder-vos fer sentir música del gran Johann Sebastian. Doncs vinga, què coi, avui fem doble plat de Bach, avui doble ració. El meu nom és Bach, trobem també en Bach l'home entregat en cos i ànima a la música, que pensa en música, que sent els sons que l'envolten com música, que mou els dits nerviosament quan passeja com si toqués l'orgue, que té consciència que la música és la més sublim de les arts, per damunt de totes les preocupacions mundanes, i l'única capaç de donar veritable consol a l'esperit humà. Us convido ara a sentir junts la cantata número 147 coral Jesus bleibet meine Freude, Jesús viu la meva alegria, una de les peces del repertori de Johann Sebastian Bach que sentim en aquesta pel·lícula sobre la vida d'aquest compositor. El meu nom és Bach, de l'any 2003.

0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Amadeus. Naturalment, Wolfgang Amadeus Mozart, l'home, el compositor i el geni. Nascut el 1756 i mort el 1791, d'ell poca cosa s'ha de dir que no conegueu segurament. I si parlem de la vida de Mozart al cinema, hem de parlar, naturalment, d'Amadeus. No fa gaire vam dedicar un programa monogràfic a aquesta pel·lícula i a la seva música. Si aneu al 3CAT, allà a la carta, el podeu recuperar. Segurament Amadeus és el film més popular de tots els que s'han fet sobre la vida de Mozart. És una pel·lícula d'any 1984 dirigida per Milos Forman. Recordem l'escena d'aquesta pel·lícula en la que la Constanza, la dona de Mozart, porta a Salieri les partitures del seu marit perquè l'ajudi a col·locar-lo en un càrrec. I el patètic Salieri demostra per dins tota la seva admiració pel geni del jove compositor.
2: Són les partitures de treball?

Era extraordinari. Allò no m'ho podia creure. Eren els esborranys i no hi havia correccions de cap classe. No n'hi havia ni una. Ni una! Senzillament, havia escrit la música que ell ja tenia totalment acabat del cap. Pàgina rere pàgina, com si li haguessin dictat. I la música estava acabada com cap música ho ha estat mai. Canviar una sola nota hauria estat treure-li qualitat. Tocar una frase, desmuntar tota l'estructura. Vaig veure clarament que el so que havia sentit al Palau de l'Arcabisbe no havia estat cap casualitat. Això tornava a ser

la veritable, l'autèntica veu de Déu. En aquelles figures escrites meticulosament hi havia tancada la més sublim bellesa.

Salieri llegeix i admira Mozart, un fragment d'Amadeus, el film de Milos Forman del 1984. Segur que heu trobat molt bonica l'ària de la qual Salieri en llegia la partitura i que nosaltres sentíem, i que ha quedat incompleta perquè, de l'emoció, les fulles de la partitura li hauran caigut de les mans. Es tracta d'una ària d'una òpera incompleta de Mozart, titulada Zaida, que Mozart va començar a escriure segurament cap a l'any 1779. Realment és molt bonica. Us l'oferim sencera, procedent del disc compacte de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Amadeus, amb una interpretació de la Felicity Lott i l'Academy of St. Martin in the Fields, amb la direcció de Sir Neville Mariner.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Nosaltres ara ens fixarem en una del 1994, Amor immortal, dirigida per Bernard Rose i protagonitzada, sobretot, per Gary Oldman en el paper de Beethoven. Es tracta d'un film que, més enllà que sigui sobre Beethoven, no deixa de plantejar-nos una possible història d'amor entre el compositor i una dona que va acabar sent la seva cunyada. En aquesta pel·lícula, Amor immortal, hi ha una peça musical que és la que seria pròpiament el tema d'amor. Una peça que només s'apunta al llarg del film i que no és fins al final de la pel·lícula que la podem sentir en tota la seva extensió. Es tracta del segon moviment adagio del seu concert per a piano número 5, opus 73, Emperador. Un fragment bellíssim que us convido a sentir ara mateix.

0: Vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Curiosament, és sobre compositors romàntics i del segle XIX sobre els que trobem més nombre de pel·lícules basades en la seva vida, i que no pas en comparació amb músics medievals o barrocs, per exemple. Són sèries i films sobre Wagner, sobre Verdi, sobre Mahler, sobre Chopin. Parlem d'aquest darrer, de Frédéric Chopin. L'any 1944, Charles Vidor va rodar A Song to Remember, que aquí es va traduir com Una cançó inoblidable. Una superficial, però alhora interessant pel·lícula sobre aquest compositor i especialment sobre la seva relació amb l'escriptora George Sand i la seva estada a Mallorca. Una de les peces amb més presència en el film era aquest vals número 7, Opus 64/2, en una interpretació de Peter Schmalfuss.

Doncs va ser el mateix director King Vidor que va començar a rodar l'any 1960 un altre film sobre un altre dels grans compositors romàntics, Franz Liszt. He dit que la va començar a rodar King Vidor, i això és del tot exacte. La va començar a dirigir, però no la va acabar, perquè malauradament va morir durant el rodatge i va haver de ser substituït per George Cukor. La pel·lícula és Song Without End, traduïda a l'espanyol com Sueño de Amor, i en català, de manera més exacta, com Cançó Immortal. El tema principal d'aquesta pel·lícula era la tercera peça, la més famosa, d'una sèrie de tres nocturns per a piano, coneguts tots ells com Liebestraume, que en alemany significa precisament somnis d'amor.

D'aquesta manera, com passava amb l'anterior exemple de Chopin o alguns dels altres que hem sentit procedents de films sobre Mozart o Beethoven, les peces musicals d'aquests compositors, gràcies al cinema, tenen tres funcions o significats en aquests tipus de films. D'una banda, la d'obres artístiques per elles mateixes. De l'altra, com a elements amb significat biogràfic, cert o suposat, en la vida dels seus autors. I, finalment, com a estricte element de banda sonora en un producte cinematogràfic. Sentim aquest tercer nocturn Liebestraume de Franz Liszt, l'interpreta Sílvia Capova.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Bé, hem d'anar acabant i ho acabarem d'una manera molt significativa pel que fa al cinema i la seva música. Avui acabarem amb Wagner. De fet, d'una certa manera podríem arribar a dir que la música de cinema té en els seus gens principals i gairebé primaris la pròpia música de Wagner. Personalment, el primer record que tinc de Wagner en el món audiovisual és de quan era un nen, un jovenet potser, però molt jovenet, i vaig veure a la tele una sèrie sobre la vida d'aquest compositor protagonitzada per Richard Burton fent el paper de Richard Wagner. D'aquesta sèrie recordo, la veritat, no gaires coses. Sobretot en guardo el record dels crèdits d'inici. D'una banda, amb les imatges d'uns éssers en una forja amb el metall liquat i el foc, i de l'altra, amb les imatges de la gòndola fúnebre pels canals de Venècia duent el taüt del compositor. Uns crèdits inicials de la sèrie de l'any 1983 amb la música de la marxa fúnebre de Siegfried de l'òpera El capvespre dels déus. He pogut localitzar la sèrie i us n'ofereixo l'àudio del seu inici, amb l'escena aquesta que recordava de la gòndola per Venècia duent les restes de Wagner. Sentirem també la veu en off, en castellà, tal com la vam sentir en el seu moment a principis dels 80, i tota la música dels crèdits inicials.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem titulat Les clàssiques vides musicals, en el que hem repassat algunes biografies cinematogràfiques i televisives d'alguns dels més grans compositors de la història de la música clàssica i n'hem sentit peces musicals pròpies de tots ells. Avui, un violí més clàssic impossible. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
1: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
1: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
1: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. Amb Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
1: Aquesta setmana, Músiques Empoderades, parlem de la relació entre el músic i el seu instrument. Una relació que va molt més enllà de la tècnica. És física, emocional i sovint també identitària. Què passa quan aquest instrument falla, es perd o desapareix? Som els mateixos músics amb qualsevol instrument? I fins a quin punt el so que sentim és nostre o de l'objecte que tenim a les mans? Avui ens endinsem en aquest vincle íntim i a vegades invisible entre músic i instrument. Comencem.
0: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
1: I abans de començar el nostre tema pròpiament dit, saludem l'Alba Pujals.
2: Hola,
1: ben tornada.
2: Moltes gràcies.
1: Com estàs, Alba? Com esteu?
2: Molt bé. Teníem moltes ganes de tornar, no perquè no ho estigués passant bé, que també.
1: També.
2: Haig de dir que la meva nena fa menys sorolls dels que fa l'Oriol, eh?
1: L'Oriol ha buscat aquí uns recursos sonors.
2: Doncs teníem moltíssimes ganes perquè he tingut molt de temps per escoltar molta música.
1: Això està molt bé.
2: I llavors vinc amb moltes idees i recomanacions, perquè bàsicament ha sigut estar asseguda al sofà amb un coixí de lactància. I llavors tenia el reproductor de vinils i anava posant-ne i posant-ne i descobrint nova música, així que vinc carregada.
1: I has pujat als escenaris, ja.
2: Jo he pujat als escenaris.
1: Jo t'he vist per l'Instagram, no?
2: Sí, el primer que he fet... Bueno, el que més em preocupava és això, la meva recuperació física.
1: I tant.
2: Perquè en el cas del trombó o d'un instrument de vent metall s'utilitzen moltíssims músculs, com són els abdominals, sobretot el sòl pèlvic o músculs de l'esquena com el psoas, diafragma. Llavors ha d'haver-hi com... És com un esportista. Vull dir, abans de fer el primer concert vaig estar ja 3 setmanes fent una rutina d'uns certs minuts, anar augmentant. I, bueno, bàsicament centrar-me en el que era la part física i del so i la tècnica. I llavors, a la que quedava ja 2 setmanes pel concert o una, sí que vaig començar ja a mirar-me el repertori, però primer volia estar seguríssima de que tot funcionava perfecte i que començava amb molta força. I que ho vaig aconseguir.
1: Home, i tant que sí. Marina Sala,
3: no
1: Sergi Núñez, estem contents que és aquí l'Alba.
4: Sí, molt, i tant.
1: Bueno, hem tingut la Carla González, que també ho ha fet molt bé, i la saludem des d'aquí. Però ara sí, comencem el nostre tema. Vinga, Oriol.

0: Marina Sala, quan vam plantejar aquest tema, la Marina va dir de seguida allò de... He vist un vídeo que s'ha fet viral.
1: Exacte.
0: Per on era? Per on sortia?
1: Per Instagram.
0: Per Instagram.
1: Exacte.
0: Molt bé. I de què anava això, a veure?
1: Doncs mira, era un vídeo... És que clar, em va fer molta gràcia perquè de cop tothom em va començar a passar aquest vídeo i jo el vaig començar a enviar i vaig dir, bueno, això es fa viral segur en un minut. I és que era un vídeo en què apareixia una solista tocant el concert de Max Bruch, el tercer moviment, que és
0: aquest
1: el que estem
0: sentim,
1: escoltant.
0: Molt bé.
1: I en un cert moment el director està supermotivat, amb la batuta, els braços, i de cop li tira el violí, però és que el violí surt volant pels aires, però molt fort. I de cop, bueno, cau el violí, no? Es trenca el violí allà.
0: I clar, per això al mig d'un concert.
1: Al mig del concert, i a més amb aquest moviment, no? Que és com molt espectacular. A més, és com el final de la frase del violí. Cop, pam, i es veu totes les cares de l'orquestra.
0: De pànic.
1: Dient, oh, perquè clar, ja no és només cas per el concert, és que un violí és una cosa molt provada per l'instrumentista.
0: Home, i tant.
1: I jo crec que a vegades la gent no és conscient que trobar un instrument adequat, sobretot un instrument de

0: corda, et pots passar anys trobant l'instrument que et va bé, amb, sí, les, sí, amb el so que tu vols, que quadri amb l'arc que també t'has comprat.
1: I una pregunta. Sí. Tu que has dit que va acabar al final de la frase del violí, però va acabar amb dominant o amb tònica? Perquè això també pel públic és molt important.
0: Crec que era tònica.
1: Para, vale. Si era tònica, bueno, això ens va poder anar tranquil·la cap a casa.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. No, no, però clar, o sigui... És que és molt espectacular si veus el vídeo.
2: No, però el director, hem de dir que no ho va fer expressament. No, simplement era un home molt expansiu i estaven tots molt junts.
0: Exacte.
2: Perquè a vegades sembla mentida, no? Sembla que estan com tots molt... molt...
0: Bueno, és que això ja ho hem parlat també en algun programa i és que a vegades els escenaris... Clar, o sigui, a vegades diuen programem una orquestra amb solista. Bueno, primer de tot, pensa si sí, i
2: clar, i cap.
0: L'orquestra i la solista i el director en l'escenari, sí, sí, que tu estàs programant. No?
2: Sí, sí,
0: perquè a vegades jo he arribat a tocar en uns espais que penso, bueno, ui, és que...
3: O en disposicions molt estranyes.
0: Exacte, o sigui, no ho sé.
1: Això podria entrar en el tema de seguretat als escenaris,
0: exacte,
1: eh? Perquè,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: és un tema complex, les dimensions dels escenaris.
2: I
1: de
2: tant.
1: Fet, nosaltres amb bandes com Rebel Chicks, en el que és el Rider, i el que es demana són unes dimensions en concret.
2: Quants
1: perquè,
2: sou?
1: Si no,
2: quants pugeu a l'escenari?
1: Som 10.
2: 10.
1: Però també hi ha escenografia que ocupa uns certs espais.
2: Sí, sí.
1: I aquest show encara, però hem d'emportar amunt, que era un vaixell, no? Que hi havia els màstils que feien, no sé, és a dir, 4 o 5 metres. Llavors, a vegades ens siguen a tocar dintre unes cúpules que ja no
2: hi cabia.
1: Clar,
2: que no hi cabia. Sí, sí.
0: Sí, bueno, o jo què sé, d'espai... Si tira, per exemple, a l'ESMUC, no? Les aules de l'ESMUC tiren unes làmperes que tu estàs tocant amb l'arc i et trenques l'arc gairebé perquè les làmperes són tan baixes.
2: Ah, sí?
0: Van fer unes làmperes de disseny, que està molt bé que siguin de disseny, però clar, has de pensar que és un lloc...
1: Tot l'ESMUC és de disseny.
0: Exacte.
1: De
0: sí, sí.
2: Però a veure, tornem al nostre tema. El violí. El
0: ens
2: violí,
0: estem desviant.
2: El violí, d'aquesta... Clar, és una eina de treball, és alguna cosa més? L'instrument pel músic, com ho veieu? Com el definiríeu, l'instrument?
0: És que és una part de tu o ets tu mateix traduït en so, no?
1: Jo crec. És la teva veu.
0: Exacte.
1: És la teva veu.
2: Sí,
1: és la teva veu. És com a tu, quan tu et comuniques.
2: I segons l'instrument, la relació és més forta, Sergi. Tu com ho veus? És a dir, hi ha instruments que... Te'ls fas més teus o, pel, no sé, pel material o per la forma o per...
3: Home, depèn... Aviam, hi ha una diferència molt clara, jo crec, que qualsevol instrument,
2: sí,
3: on hi ha un clar component d'electrònica, no vull dir que no hi tingui a veure, però el component és menor, perquè hi ha tota una sèrie d'elements que juguen un paper clau, no? Una guitarra elèctrica, un teclat, diguéssim... que produeix so a partir del que es diuen uns samplers, que és un so prefabricat que,
2: sí,
3: que després l'emet. Clar, aquí hi ha una part d'element de comoditat que influeix, però no ho sé, hi ha tota una part d'electrònica digital que hi té un paper igual o a vegades molt més important que el mateix instrument. Però clar, amb un violí, amb un trombó, com és el cas de la Marina i l'Alba, jo crec que és bàsic. Després també ho parlarem, hi ha l'altra cosa de gent que s'ha... que li posen el mamotreto que li posen i s'adapta, que és el cas dels contrabaixos i els pianos, però,
2: clar,
3: però perquè és una qüestió...
2: No el pots portar habitualment.
3: Però és una qüestió obligada.
2: No,
3: jo
0: sí,
3: crec que si poguessin portar el seu, es portarien el seu i es notaria molt la diferència, però per qüestions de logística i de recursos i de diners, doncs, fan el que poden.
2: I tant, i tant. Per tant, podríem dir que hi ha una relació especial amb l'instrument, però també hi ha un tema identitari, és a dir, aquest so sóc jo, aquest violí fa el meu so, i en canvi em deixen un violí, perquè després veurem un cas que ens explicarà la Marina, i amb aquest violí no puc fer aquest so al qual estic acostumat.
0: O sigui, jo crec que al final, com més bo és un músic, més capaç és de produir el so que vol amb l'instrument que sigui, no? O sigui... Jo crec que com més capacitat tens de fer això,
2: sí,
0: és que més domines la tècnica d'un instrument, no? Que pots adaptar-te a un lloc o un altre. Però, bueno, clar, no és l'ideal, no? Anar canviant d'instrument. Tot i que a vegades és veritat que a vegades va bé, perquè pot ser que tu tinguis, no sé, algunes dificultats tècniques amb un instrument concret, canvies d'instrument, per exemple, a mi m'ha passat de canviar d'arc i de cop milloro una tècnica perquè tinc un arc que em va millor per fer aquella tècnica i quan torno a l'arc antic faig millor aquell cop d'arc, no? Llavors és una cosa com de... Bueno, que ens anem coneixent també els músics de quins va bé i què no.
2: Clar.
0: Però sí, sí.
3: Jo crec que també hi ha una qüestió que és important, que crec que ha quedat prou superada, però encara una mica com el fetichisme pels violins, que sí, sempre és una cosa que
2: és per un molt tema que sempre dona.
3: Bueno, i que és un tema que per molt que s'intenti distanciar el col·lectiu del violí, sempre persisteix. També hi ha la cosa aquesta de que això hi és més amb tota la corda en general, crec que amb els vents potser també, però menys, que és la cosa aquesta que l'instrument no és com una mena d'Excalibur que has d'aprendre a dominar i has de tenir la força com per dominar, com una espècie de, o de cavall salvatge que has de domar. No, l'instrument ha de ser còmode.
0: Sí,
3: si no és còmode,
0: no
3: serveix de res.
0: Sí, sí.
3: Evidentment, no val que sigui molt còmode i que no emeti un bon so. Ha d'haver un mínim equilibri, però un instrument ha de ser còmode. Si no és còmode, no és un bon instrument per l'instrumentista.
0: Sí.
3: I hi ha gent que es pensa que és com una cosa difícil que has de domar o que has de dominar, i no és així.
0: I també has de saber per què l'utilitzaràs, el teu instrument, no? Perquè per mi és molt diferent si tu ets un violinista clàssic que un violinista de jazz. Busques coses diferents, no? O sigui, un violinista de jazz probablement buscarà que el seu arc pugui atacar més ràpid, perquè a la corda normalment el que passa és que ens costa molt atacar com faria un vent.
1: Però això no se sap, eh? Si és instrument o sou vosaltres.
0: No,
1: sí. Jo crec que sou més vosaltres.
0: Som nosaltres. Evidentment som
1: nosaltres. Aneu una mica tard. Us han de fer uns segons abans.
0: Som nosaltres. Però vull dir que tu també has de saber quin tipus de música toques i què necessites. O quin tipus de so voldràs majoritàriament.
2: La Laura Pou em va explicar, el molt personal que li vaig fer, que ella va tocar molt de temps a música eterna i al Corrensis, i que llavors tocava la flauta, i un dia hi havia una peça que havia de tocar-la amb una flauta barroca. Llavors, clar, també era més difícil de tocar, i el Corrensis primer va tocar amb la seva, després amb la flauta barroca, i li va acabar dient: Laura, toca amb el que vulguis, perquè aquest és el so, Laura Pou. Això és magnífic que t'ho digui. I això t'ho diu el Corrensis.
0: Sí, sí, sí.
2: Escolta, aquest home és vaja. Sí, sí. Doncs amb aquesta anècdota de Laura Pou, anem a passar amb una altra música que el Sergi ens presentarà la seva història.

0: Sergi, qui toca també?
1: Doncs és la violinista Min Kim, que era una violinista, bueno, és, però quan era petita era considerada prodigi, nascuda a Corea del Sud, però establerta de ben petita a Anglaterra. I la seva història ve perquè quan va poder, que era bastant jove, va comprar un Stradivari de 1696.
0: Carai!
1: Que el va comprar a... Bueno, ara, per contextualitzar, ara costa més o menys 1.200.000 euros.
0: El que ella va comprar.
1: Sí, el que ella va comprar. I que en aquell moment ho va aconseguir rehipotecant el seu pis.
0: Oh!
1: I el cost en aquell moment li va costar unes 480.000 lliures esterlines, que són uns 550.000 euros. El cas és que el 2010 li van robar el violí, aquest famós violí, mentre es menjava alguna cosa en un establiment de menjar ràpid.
2: A part, és que t'ho roben de la manera més
0: tonta.
1: Sí.
0: És que l'has de portar lligat. De veritat, l'has de portar amb un cinturó.
3: Sí, és que això passa.
2: Un AirTag, que es diu.
3: Sí, ara ho fa molta gent.
0: Què és això?
2: Això és com aquest dispositiu, bueno, AirTag, que seria de la marca d'Apple, no? Però n'hi ha altres, que és aquest dispositiu que té com un GPS.
0: Ah, no sabia.
1: Sí, és un GPS per poder-lo trobar i saber.
2: Sí, l'has d'amagar també en algun lloc de la funda perquè no es vegi, si no te'l roben i te'l llencen.
0: Ah, no,
2: però en el cas d'AirTag, crec que si tu tens un iPhone, doncs crec que té el seu propi dispositiu i funciona, bueno, te'l detecta ja on sigui, no? Els altres d'altres marques, no sé si han de funcionar a vegades per wifi o altres reds, que diguéssim.
0: Però vaja, ella no portava aquest aparell. I roben, Sergi. Sí.
1: El 2010 jo crec que aquest... O sigui, hi havia GPS, però no,
0: però
1: sé
0: no eren tan sofisticats, per descomptat.
1: Clar, el cas és que el robatori li va causar un cas clínic sever, perquè...
0: Una depressió...
3: Com no, no?
1: Jo crec que per la suma de, primer, perdre un instrument tan preuat per tocar, i segon, pel cost econòmic,
0: i
1: va agafar una depressió severa que feia que no sortís del llit.
0: Ai, pobra noia!
1: Sí, vull dir que va ser un cas que... En aquell moment encara no, però que ara hagués estat viral, perquè es va fer molt, d'eco a la premsa britànica.
2: A part que jo crec que és més la cosa aquesta de que no saps si la persona que te l'ha robat
3: sap
2: quin és el valor d'aquest instrument.
0: Segurament no.
2: Que dius, que a vegades penses... ojalà que ho sapigués, perquè el tractaria bé. Però dius, ai, mare, me l'han robat, vés a saber si al final l'ha ficat a qualsevol lloc en el cotxe i l'ha aixafat amb altra caixa i aliança.
0: Va per al Tames i, jo què sé, algun riu.
3: I això passa, i jo conec gent que s'ha trobat, me l'han robat el violí i se l'ha trobat als Encants. Després. Clar, vull dir, és fort.
1: La investigació policial per trobar el violí va durar 2 anys i mig, pràcticament, que déu-n'hi-do.
0: Bueno, però això perquè era un Stradivari, perquè si no te'l busquen 2 anys i mig,
1: Estem a un pas de començar un crims d'instruments musicals, eh?
2: Home, el Carles... Molt bé, la veritat, eh?
0: El Carles Port el podria fer realment, eh?
2: Posem llum a la foscor.
1: El cas és que primer la policia britànica va seguir un rastre que els va portar a Bulgària, però que va acabar no res perquè... Es tractava bàsicament d'una estafa de gent que intentava veure un Stradivari que no era un Stradivari.
3: Oh, clar.
2: Això també t'ho trobes, falsificadors de quadros, tant com d'instruments.
1: Sí, i tant. I finalment l'instrument va ser trobat a la regió de West Midlands, que diguéssim, és la zona de Birmingham.
0: Molt bé.
1: I el lladre, que es va provar que l'havia intentat vendre, tot i que no es va saber mai ben bé la quantitat, va ser condemnat a 4 anys i mig de presó en el judici final.
0: Carai, és a dir, que en 2 anys i una mica més van trobar l'Stradivari.
3: Bueno, almenys el van trobar.
0: El van trobar.
1: Sí.
2: I encara el tenia el lladre.
1: Sí, encara el tenia.
0: Perquè suposo que també és difícil
2: vendre... Potser volia aprendre a tocar el violí.
3: És que en el cas dels Stradivari és molt difícil de vendre, perquè estan tots classificats. Vull dir, no és qualsevol instrument, no?
0: Què passa quan perds un instrument? Passes un dol? És a dir, suposant que aquesta noia no l'hagués trobat, és com un dol com el coneixem?
2: Jo no l'he perdut mai.
3: Jo tampoc, i mira que he perdut coses, Rosa. O sigui, crec que, mira, anant amb el violí, m'he deixat inclús la maleta. O sigui, he seguit amb el violí i m'he deixat la maleta al tren. O sigui, d'aquest...
0: Carai.
3: Sí.
2: Però sí que és veritat que quan apareix, com que diguéssim, la notícia que et diuen que comparteixis perquè algú li han robat o l'ha perdut, dic, ostres, o sigui, a vegades penso, em fico de la pell de com si fos jo, vull dir...
0: Ha de ser.
2: Bueno, en el meu cas, el trombó val molt menys.
3: Vull dir, cas d'un instrument de corda és molt greu, realment, que te'l robi.
0: Un instrument així, clar.
1: Jo crec que deu ser equiparable, no sé, la casa o el cotxe, no? Que és,
3: totalment.
1: Sobretot, en el sentit de que poso, per exemple, el cotxe, que no és un instrument, no és una eina de treball, però a part del valor econòmic, que també és sí, en el cas sí, del violí, és aquella cosa de, ostres, aquest cotxe m'anava molt bé, no? Sí. I ara troben un altre que em vagi igual de bé
2: bueno,
1: que aquest.
2: I a nivell econòmic, de fet, al Liceu, bueno, a l'Orquestra Liceu, tant com l'OBC, hi ha molta gent que es compra l'instrument bo al començar i quan es jubilen és el que es vendran. Que diguéssim, yeah. per tenir una bona jubilació.
0: Imagina.
2: Fa molt, un cop deixen l'orquestra, diuen, doncs ara aquest instrument que m'ha servit durant tota la meva carrera, que val 50.000, 60.000 o més, o de 100.000, dic, ara el vendré a algú altre que li tregui aquest profit i aquest so, i jo em quedo amb el que valia 30.000.
0: Valen 100.000 euros els instruments sí. que toquen a l'orquestra al Liceu?
2: Bueno,
0: sí,
2: o a l'OBC.
3: Molts diners.
2: Sí. 100.000, segur. Sí, jo conec,
0: però parlem d'instruments de corda? O...
2: De corda.
0: De corda.
2: Bueno, i podria ser també de vent fusta. No, de vent fusta. No. El trombó, la corda, xau. Ara, quan em toqui el meu torn,
0: ja ens ho explicaràs. Canviem, Oriol.

0: Alba Pujals. Aviam. Ah, que maco.
1: Sí. Encara no ha començat la Big Band, però ara entrarà una Big Band. I això és que estem escoltant la Rufaca Folk Jazz Orquestra, interpretant l'Hereu Riera,
0: sí,
1: que està dirigida i arranjat per Sergi Vergés. I crec que canta la Magalí Sare, no?
2: Sí. Sí, jo crec que sí. Estava sí pensant.
1: I res, una tradicional aquí està entrant.
0: Ara entra.
1: A poc a poc.
0: A veure.

0: també una història, una anècdota personal amb el meu trombó, per això ara venia. Heu estat escoltant també molt atentament, a part de fer alguns comentaris, però perquè estàveu dient les vostres opinions sobre com ha de ser un instrument i el so i tal, i m'ho està agafant tan personal i m'esteu fent cada cop més convençuda de que he fet he escollit bé perquè m'acabo de comprar un instrument.
1: Oh, ja, home, escolta.
0: Vull dir que aquest tema ve amb l'Anei al dit, que és el que fa dues setmanes que el tinc.
2: Molt bé.
0: I de fet, aquest temps que he estat amb el permís de maternitat, no només escoltant molta música, sinó que he fet molta recerca per aquell instrument que definiria millor el meu so o la música que volia tocar, no? Perquè en el cas del trombó, que és un instrument que el trobem en moltes disciplines i gèneres diferents, i musicals, i sobretot jo, que no només toco amb un projecte, sinó toco amb diferents, i amb un projecte potser estic fent secció amb quatre pitos, i és música que va sonoritzada, que hi ha unes pees i uns buffers, no? A un altre projecte estic fent de lead amb una big band, mm-hmm. o a un altre projecte estic amb el meu quintet, i on hi ha més, estic fent més de solista, més sí. solos, no? I llavors, aquí es necessita interpretar diferents sons, i volia buscar aquell instrument que englobés tot això, no?
3: Que fos versàtil.
0: Que fos molt versàtil, i que, bueno, que no costés quan toqués de lead, i que tampoc costés quan estigués jo amb el meu quintet, que haig de fer solos, que haig de tocar moltes cotxeres.
2: Un instrument adaptable, que s'adaptés.
0: Exacte. I això va ser una recerca més que res del material. No volia anar a trobar tant marques d'instruments, sinó quin és el material que volia que fos el meu instrument. Algo que passa amb els instruments que són de metall, que no passa amb els de corda, és que sí que hi ha aquest també romanticisme de que van haver-hi uns instruments fets a una època que estaven millors, però sí que és veritat que per la maquinària, no? Al final la maquinària, si un trombó rep un cop, doncs a vegades ja es malmet bastant. Mm. Vull dir, la vara no anirà igual, o una trompeta amb els pistons, i llavors normalment acabes arribant a la conclusió que és millor que te'n compris un de nou. Mm. Un de nou que funcioni bé, que els olis vagin bé, que els pistons vagin bé i tot això. Llavors vaig estar buscant aquest material, que en el meu cas el que em definia era bastant l'oposat del trombó que tocava. No?
2: Carai.
0: I per què vaig tocar el trombó que tocava? Doncs perquè era un estudiant que tot ho invertia en els meus estudis, que diguéssim, i em va sortir l'oportunitat de comprar aquell trombó que em va costar 1.000 euros. El trombó val molt poc. I me'l
1: sí,
0: vaig
1: clar,
0: comprar.
1: Imagina't.
0: I llavors amb aquest trombó vaig, que diguéssim, pues, estudiar la carrera, va ser amb el que vaig marxar també als Estats Units.
2: Sí, sí.
0: I, bueno, i encara també estava invertint, que diguéssim, amb els meus estudis. I el tornar, ha sigut el tornar que he seguit tocant fins a un i que mai m'ha agradat, o sigui, perquè mai m'ha definit com el meu so. T'ho juro, és que estic tocant instrument
2: trombó.
0: Que mai m'ha agradat. Que no m'ha, bueno, no és que no m'hagi agradat, sinó tampoc era aquell que em definia el meu so, o potser, arribant aquí a la conclusió del que parlàvem, no em sentia molt còmode tocant-lo. Mm. No hi havia aquella facilitat, perquè al final és el que ha dit la Marina. T'has de sentir còmode, ha de ser fàcil.
2: Ha de ser fàcil.
0: No t'has d'estar barallant, com deia...
2: Amb l'instrument.
0: No l'has de domar, com si fos un cavall. Llavors, m'he comprat un que sona superfàcil, superfàcil, respon a tot. Tant els pedals, que són les notes molt greus, com els aguts i tocar fort, que és el que necessitaria per Big Band, o tant tocar més smoothie, que diguéssim, o sí. ràpid per solos. I és un trombó bo. Un trombó bo que no val més de 4.000 euros.
2: Clar, hi ha diferència de preu, no?, amb aquests instruments.
1: Sí. Perquè es podria fer com una consulta de psicòleg sí. d'això.
0: Sí. Sí. És que un trombó, quan me la vaig estar mirant i comparant preus i tal, doncs la meva parella em preguntava, però aviam, el trombó més car, què val, no?
2: Què val el trombó? Bona pregunta.
0: El trombó més car, què val? Doncs val uns 8.000 euros o per ahí. I normalment són els trombons, el trombó baix, perquè requereix de més material, perquè és
2: sí,
0: més gros.
2: Sí. Sí,
0: i valen 8.000 euros, 8.500, algun de 10.000, però no val més que això, perquè al final qui ho marca és el material. I també perquè és un instrument que, diguéssim, molt fàcil de replicar. Vull dir, són uns tubs...
3: Sí, aquí està la diferència. Sí. El metall, entre cometes, hi fa molt el material.
2: L'aliatge, no?
3: El material i tots... És a dir, fer rèpliques... fer rèpliques no és una cosa... que resta valor afegit. En canvi,
1: clar.
3: Amb la fusta, el fet de que si la llimes, de que si li treus un mil·límetre de gruixut de la tapa, o dels fons, o dels arcs, o tot
0: sí,
3: això,
0: sí.
3: i suma molt. Llavors, el procés artesanal és un gran valor afegit, i això, clar, i si
2: això vol dir
3: passa a ser artesanal i no industrial, el preu augmenta perquè un artesà no pot fer tants.
0: Això està passant, també amb els trombons o trompetes, de buscar... Bueno, aquí hi ha hagut la cosa que va haver una època una mica que van desaparèixer els artesans d'aquests instruments.
2: Però n'hi ha d'artesans de luthiers que es dediquen a fer trombons.
0: Sí. De fet, aquí n'en tenim un de molt bo, a les Illes, que és el Diego, d'Instruments, que ha fet moltes trompetes. De fet, quasi tots els trompetistes d'aquí a Catalunya que estan més a l'escena més de música moderna i jazz toquen les seves trompetes i ara ha començat, crec, a fer trombons. No n'he provat, però tinc ganes de provar-ne. I, de fet, més que res, tinc ganes de jugar una mica amb el que diu el Sergi, no? De provar això que es fa amb els violins o amb l'instrument de corda, no? Què passa? De fet, el trombó que m'he comprat jo és una mica especial perquè la vara fa una forma cònica, que una vara que dius, com pot ser cònic si ha de tenir el mateix tamany, si no l'entraria, però es veu que al final fa com una obertura.
2: Ai,
0: bueno,
2: sofisticat,
0: sí, home. Sí, hi ha uns pesos que, com jugues amb el pes, també afecta amb el so, no? I el material també afecta moltíssim.
2: Molt bé, escolta.
0: I anar jugant amb això.
2: Molt
0: bueno,
2: bé.
0: Tanta història, no he explicat la meva anècdota, que va ser amb un concert que vaig anar a fer amb la Rufa Cafolk Jazz Orquestra, amb el meu trombó, que ja he jubilat.
2: Sí,
0: vale?
2: Explicarem
0: una bona història, pobre trombó.
2: Veure,
0: bueno, entendreu també perquè l'he anat jubilant. Doncs, després de 3 hores de conduir fins a Esterri, crec que va ser per allà, per la zona d'Esterri d'Àneu, el concert. Bueno, segur que era per allà, no sé si era en el festival que es fa del Dansàneu, i són uns concerts que es fan a diferents indrets, que no són els usuals, no seria una sala de concert, i aquest en qüestió es feia a sobre d'un turó, que diguéssim. Mm-hmm. La gent venia amb uns cotxes que aparcaven fins a un cert lloc i llavors es feia una excursió fins que s'arribava.
2: Sí.
0: La meva excursió ja va ser sortir des de Barcelona amb 3 hores de cotxe, amb el meu instrument i les partitures, ja està, i amb els músics que m'acompanyaven. I a l'arribar allà, la prova de so, que va haver-hi alguns tècnics que van portar alguns monitors i per sonoritzar una mica, no sigui que el so se n'anés amb el vent, que també el so se amb el vent. Doncs de cop em vaig quedar amb la vara que, diguéssim, són dos pals, bueno, de ferro.
2: Sí, sí.
0: I els uneix, el que és la vara que els uneix els dos. Doncs em vaig quedar, es va desoldar.
2: Oh,
1: no.
0: I em vaig quedar amb un pal així, que era el de la boquilla, i l'altre enganxat amb el trombó i no el podia ni treure, no?
2: I què es fa en aquests moments,
0: bueno,
2: diguéssim?
0: Bueno, clar, i en aquests moments dius, bueno, doncs fiques la part de fora de la vara, perquè és el que uneix, però igualment aquell pal ja, o sigui, estava desoldat, era com que es movia, tocava,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: No es podia tocar. En aquell moment, què es fa? En aquell moment dius un insult, que no diré ara aquí, en plan, i què faig ara? Perquè encara em queda un concert per fer, però clar, ha sigut com un accident, no? Vull dir, no
2: s'ha trencat.
0: S'ha trencat allà mateix i no hi havia, clar, no hi ha botigues d'instruments, perquè en el cas del trombó podries agafar un trombó de plàstic que el pots fer sonar bastant. O sigui, aquí els instruments de metall com trombó, trompeta, qui crea el so és bastant l'instrumentista.
2: Mm-hmm.
0: És l'instrumentista.
2: Sí, sí.
0: I llavors no hi havia instruments botigues d'instruments, no coneixia, a vegades tinc una amiga que es va deixar la trompeta aquí, a Barcelona, i tenia vol a Andorra, i ja estava a Andorra quan es va donar compte.
1: Oh, no!
0: Sí. Vull dir, però en aquest cas, dius, bueno, doncs hi ha una escola de música, coneixes alguns músics, algú et deixa la trompeta, però allà a la muntanya no hi havia ningú. I res, sort que hi havia els tècnics, gràcies als tècnics de so, que portaven cinta americana.
2: Ah.
0: I, bueno, però vaig crear ja un nou instrument, quasi. Però em va permetre, al final, tocar de males maneres, però vaig aconseguir fer el bolo. Llavors, aquest control
2: encara,
0: el vaig portar a reparar i m'ha seguit funcionant uns quants anys més. Però fins aquí, ara el deixarem...
2: El deixarem descansar. El deixarem descansar, digues, Sergi.
3: Vull fer un petit apunt, que és que els fans més fidels de Les Empoderades hauran tingut un déjà vu, ara.
2: Per què?
3: Perquè aquesta cançó ja la va portar la Marta Pons.
2: Ah, sí?
1: És veritat.
3: Quan?
1: Sí,
3: és que jo l'està escoltant i dic, això
2: crec
3: ho he sentit ja, Les Empoderades.
2: Crec que sí.
3: Ho he consultat i la va portar, crec que a principis de febrer, per aquell programa sobre que ja no es cantaven tantes cançons populars.
0: És que tenim moltes coses en comú amb la Marta Pons i que jo estava de permís, llavors...
3: No,
2: està molt bé tornar a sentir la Magalí Sares, perfecte.
3: Però que si algú també li ha sonat, que no anava errat, sinó que, evidentment, havia sonat en un programa anterior.
2: Doncs, dit això, anem a un altre concert que va ser, com has dit, Marina, una mica surrealista.
1: Sí, bastant.
2: A veure, Oriol.

0: D'aquí un minut aproximadament entrarà una veu esplèndida.
1: Sí.
0: Però mentre no entra la veu esplèndida, Marina,
1: exacte.
0: A veure.
1: Això està, és una peça que m'agrada molt. La vaig descobrir fent aquest espectacle del que us parlaré ara.
0: Sí.
1: I és Andròmeda Liberata, de Vivaldi.
0: Sí.
1: I cantarà la Cecília Bartoli, per tant, serà molt guai. Llavors, explico una mica una anècdota també que em va passar a mi, que va ser totalment surrealista, que és que, bé, jo estava fent un concert per nadons, per tant, era una mica teatralitzat,
0: sí.
1: I érem un quartet de corda i una cantant, i llavors el que fèiem és que sortíem a l'escenari i tocàvem allà, però també ens movíem i fèiem com una mica un acting, no? Llavors, en certs moments havíem de fer escenografia també, per tant, no podíem moure cadires tenint sí. l'instrument. Llavors, què va passar? Que van deixar... doncs un espai perquè nosaltres pengéssim el violí.
0: Home, Marina, sentim-la.

0: La posarem a l'audició, Vinga, la Marina.
1: Bé, llavors, clar, què va passar en aquest concert? Els instruments estaven penjats en una espècie de... Era com un ganxo en el que hi penjava una corda, i aquesta corda servia perquè nosaltres pengéssim la voluta al violí, que és el que diguéssim el cargol, perquè tothom ens... El màstil del violí, doncs al final de tot hi ha un cargol, sí. Doncs per allà penjàvem. Llavors, quan quedava realment, doncs, se queden 5 minuts per la funció...
0: Per acabar.
1: Per començar. Estaven ja... Era una funció d'escolars. Estaven els escolars a fora, ja sentia tot. Bueno, llavors jo estava a l'altra banda d'escenari i de cop sento un soroll de fusta caient. I sento la veu del meu company que diu... S'ha trencat. I llavors, bueno, clar, no, jo vaig pensar... O sigui, jo vaig pensar... O sigui, evidentment no vaig pensar que s'havia trencat el violí, el seu violí. I vaig anar cap allà i de cop era, o sigui, bàsicament, un violí totalment destrossat, o sigui, totalment desenganxat.
0: Ui.
1: Feia molta pena, era com veure però com un
2: niculat,
1: cadàver.
2: Esniculat o,
1: no,
2: o parts...
1: A parts diferents, però feia molt efecte. O sigui, feia un efecte com, de, com que hi havia hagut un cadàver allà, no?
0: Yeah.
1: I llavors, que, clar, imagineu, nosaltres pensar... Bueno, llavors va venir el cap de sala dient, comencem ja. Jo? O sigui, clar, ens hem quedat tots com... Bueno, però és que no podem començar, no? Clar. O sigui, què fem? I llavors, en aquell moment... perquè, a més, també hi havia la Marta Pons en aquell espectacle, vam decidir que, durant tota la funció, quan... Perquè el que passava és que aquest noi, per cert, es diu Òscar Vilaprinyo, que potser clar, escolta
0: home,
1: aquest programa...
0: Clar, home, és que no has dit el nom, això es queda molt malament, Marina.
1: Sí, sí. Vam decidir que qui fes la primera veu dins del quartet, que tindria el violí, i qui no, doncs no tocaria res, però faria l'àctic. Llavors, clar, va ser una situació raríssima de... Clar, jo vaig començar l'espectacle sense el meu violí, perquè li vaig deixar a l'Òscar... I clar, a sobre els tècnics de so no s'havien enterat de res i per linear anaven dient violí 1, no tens el micro activat. No sé què, jo pensava, no, és que no hi ha violí. Llavors anaven com repetint-ho per linear i jo pensava, és que això és totalment surrealista. I llavors, clar, en alguns moments vam començar a fer com un acting raríssim i hi havia un moment que caia com confeti, jo vaig començar amb les mans com a tocar el confeti, com allò, que guai, i pensaves que, bueno, em va fer un atac de riure increïble.
0: Però el resum seria, va quedar bé, l'espectacle?
1: Jo crec que ho vam salvar prou bé,
0: ho
1: i el fort de tot és que al cap de 45 minuts hi havia el segon passe, i en 45 minuts van aconseguir un violí.
0: Ah, escolta.
1: Estàvem a València, no estàvem ni a Catalunya. I la següent funció, l'Òscar va tocar amb el violí nou. Per tant, l'Òscar va tocar aquell dia amb dos violins que no eren seus.
0: Molt bé, bé, però se'n va sortir.
1: Molt de mèrit, molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
1: Sí, sí.
0: Doncs acabem amb una altra peça, que jo crec que el Sergi volia dir una cosa d'aquesta peça i no sé si l'Alba Pujals hi estarà molt d'acord. A veure, Oriol.

0: Sergi, què?
1: Sí, sentim It Might As Well Be Spring, de Jocelyn Wood, que jo ho portava perquè jo considerava, després, tots els arguments es poden rebatre, que ara ho farà l'Alba. No, però jo segueixo considerant que, malgrat tot, en el jazz no, crec que no hi ha un fetichisme tan gros per l'instrument o per determinat instrument d'aquell constructor antic o així. O sigui, crec que és més com una peça de col·leccionista ja de... m'encanta aquest artista, el tinc a casa, però no el toco, no és allò, vull un Stradivari per tocar-lo, no? I també és una mica tot el que hem comentat abans, no? Crec que també també la distància temporal jo crec que hi deu jugar una mica a que no hi hagi un mite tan gros de relació a un Stradivari, que n'hi ha alguns que ja superen els 300 anys, no? Que és un fet ja prou ampli i jo crec que també, a més, amb el jazz suposo que, per exemple, també hi ha molt més tema bateries, pianos, contrabaixos, que són gent que sí o sí ha d'aprendre a tocar molts instruments i després hi ha la gent que... o un guitarrista que potser molts cops potser es porta la guitarra però no es porta l'amplificador, i també l'amplificador també és una altra història, o no es porta tota la seva pedalera i li deixen quatre pedals, totes aquestes coses jo crec que hi fan molt. I això, llavors, jo considerava que aquest fetichisme no era tant, però ara l'Alba em ve a rebatre els arguments.
0: Posem l'última peça, Alba, que l'has portat tu. Posem l'última, va. Vinga. Nois, avui he portat unes cançons maquíssimes. Ara ens discutirem, perquè no sabrem què posar a l'audició, i veuràs tu. A veure, Alba.
2: No, només li anava dient al Sergi que no ha passat tantes hores envoltat com jo de saxofonistes.
3: Sí, totalment d'acord. És que jo ara anava a comentar una cosa sobre saxofonistes.
2: Més que res són els saxos, eh? No, el que ha dit el Sergi és tot molt correcte, sobretot. Que la guitarra pues, sempre va amplificada i depèn de quin ampli portis i tal. I bateries, sí que hi ha... Bueno, els que van a buscar la greix, no? Però és més que
3: els
2: res...
3: Els
2: plats. Pels bateries, els plats, no? Més que res, o el tamany del bombo, per això ho discuteixes a la sala que vas. Amb els contrabaixos potser no passa tant com amb la clàssica, però amb els saxos són molt pesats. Molt pesats amb l'instrument, i sobretot amb aquesta... Són molt romàntics i realment buscant aquell instrument perfecte que normalment és el Mark VI, no? Són instruments construïts als anys 40, 50, en Parià, que els han tocat instrumentistes com el Coltrane, que és el que estem escoltant, per cert. Això és Too Young to Go Steady, de John Coltrane, amb McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones.
0: Però guanyen amb el temps aquests instruments?
2: Llavors, guanyen amb el temps. Aquí està la cosa. Vull dir, amb trombons i trompetes també hi ha aquest romanticisme. Què passa? Que amb aquests instruments que estem parlant, com el Mark VI, són instruments que es van fer d'una forma més artesanal, amb uns materials, uns aliatges molt més purs, i ara s'estan produint de forma més
0: industrial.
2: Llavors no ho pots trobar igual. Llavors, per exemple, el trombó que m'he comprat jo ho fan artesanalment, no? Vull dir, i ja t'assegures que és una gent que et cuidarà l'instrument, no, vull dir, que el fa especialment d'unes característiques molt especials amb un material és aliatge pur.
0: Acabem, Marina.
2: Digues.
3: No, que jo anava a dir que, jo vaig tenir un nòvio saxofonista i el tema de les boquilles és una cosa molt forta.
0: Què passa amb les boquilles?
1: És la part de fusta, i tota la fusta té fetichisme.
2: Podria ser l'arc, no? L'arc.
3: Exacte. I perquè la boquilla... Tu pots tenir una boquilla molt diferent que et fa sonar el saxo molt diferent.
2: Llavors, de part de fusta no, perquè n'hi han de metalls. El Coltrane, de fet,
3: no, però la canya. La canya amb la boquilla. I llavors, clar, per exemple, ell tenia unes boquilles d'un constructor que ja s'havia mort i que vivia com al nord d'Espanya. I no sé què. I jo pensava, madre mia...
2: S'ho canvien com cromos, una mica, eh? S'ho intercanvien com cromos. Sí, sí. Algú a la pop de saxos i de boquilles...
0: Carai, escolta, dona per molt aquest tema, no?
2: I tenen grups i es critiquen entre... Diu, mira, aquest ha pujat, no sé, aquesta boquilla, aquest preu, però com la pot vendre aquest preu? Bueno, és una cosa, tu.
0: Doncs escolta, mentre acabem de discutir sobre...

0: sobre les parts d'aquests instruments, preparem l'audició, no?
1: I tant.
0: Vinga, Oriol.
2: Les músiques de les empoderades en concert.
0: Noies, què sentirem?
3: Escoltarem Andromeda Liberata, d'Antonio Vivaldi, interpretada per Cecilia Bartoli i Ensemble Mateus.
0: Molt bé, continuarem
4: amb It Might As Well Be Spring, de la guitarrista Jocelyn Good.
0: I acabarem
5: amb Too Young To Go Steady, de John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones.
0: Doncs gràcies, Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. Oriol, moltes gràcies. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
2: Intensament rebels.

0: Too young to go steady, amb John Coltrane.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat... Marina Salas, Sergi Núñez i Alba Pujals. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica.
2: Catalunya Música.

0: Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, tiorba, ens oferien aquest lament de Giovanni Felipe Sánchez, Pianto de la Madonna.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

A Catalunya Música Tot Seguit us proposem l'audició de la Sinfonia número 1 en re major Deutsch 82 de Franz Schubert. En un enregistrament del 1992 us l'oferim interpretada per la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Aquesta era la sinfonia número 1 en re major Deutsch 82 de Franz Schubert i en sentíem la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam dirigida per Nikolaus Harnoncourt.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació el concert de Brandenburg número 6 en si bemoll major, catalogat amb el número 1051. És en la versió del conjunt Le Concert des Nations que dirigeix Jordi Savall.

0: El conjunt Le Concert de Nation, dirigit per Jordi Savall, ens oferia el concert de Brandenburg número 6 en si bemoll major, número de catàleg 1051 de Johann Sebastian Bach.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui

us saludem per anar fins al Berthaldhallen d'Estocolm per sentir un concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca. En aquesta ocasió dirigida pel rus Maxim Emelianichev i amb un programa

Mozart. Aquest és, per tant, el programa de concert d'avui, una gravació de la ràdio sueca del febrer del 2025, un dels enregistraments arribats a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Maxim Emelianichev és un director d'orquestra nascut l'any 1988, pianista de formació, guanyador del concurs de piano Hans von Bülow el 2012 i que ha dirigit orquestres com la Nacional de Lió, la Reial Filarmònica de Liverpool, la Royal Philharmonic Orchestra, la de cambra escocesa o Il Pomodoro. I avui és al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i, de moment, per començar aquest concert, amb Sergei Prokofiev, amb la suite de l'òpera L'amor de les tres taronges. És l'opus 33A de Prokofiev i la versió la dirigeix Emelianichev amb la Simfònica de la Ràdio Sueca, que d'aquesta manera comença avui el concert a Catalunya Música.

Música de Sergei Prokófiev per començar aquest concert d'avui, música que Prokófiev va compondre l'any 1919, quan havia marxat després dels esdeveniments de l'any 1917, l'enderrocament del tsar Nicolau II, la revolució d'octubre, tots els enfrontaments civils, doncs Prokófiev va decidir marxar cap als Estats Units. Va marxar l'any 1918 i a partir d'aquell moment és quan va projectar l'òpera L'amor de les Tres taronges, una òpera basada en un conte del dramaturg venecià del segle XVIII, Carlo Gozzi. És una història màgica, extravagant, un pèl absurda que va seduir Prokófiev i que la va convertir en una obra que es va estrenar amb èxit l'any 1921 a l'Òpera de Chicago, però Prokófiev ja no hi va assistir en aquesta estrena perquè s'havia instal·lat a la ciutat de París, que és on es va fer l'estrena d'aquesta suite simfònica que hem sentit avui i que va arribar a la Unió Soviètica l'any 1926. Per tant, per començar avui, suite de l'òpera L'amor de les Tres taronges, l'opus 33A de Prokófiev en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Maxim Emelianichev. Cara continuen el seu concert amb Igor Stravinsky i amb una obra titulada en plural, Simfonies d'instruments de vent, una obra que només és un any posterior de la de Prokófiev. Stravinsky la va compondre l'any 1920 a la memòria de Claude Debussy, que havia mort dos anys abans. I Stravinsky no la titula en singular aquesta obra, no la titula Simfonia d'instruments de vent, sinó que el títol en plural no fa referència a cap forma musical, sinó al significat original de la simfonia com a sona junts. I això és el que sentirem l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Maxim Emelianichev interpretant i fent sonar junts aquestes simfonies d'instruments de vent d'Igor Stravinsky, amb què continuem aquest concert d'avui, gravació de la Ràdio Sueca del febrer

Música d'Igor Stravinsky, composta l'any 1920 a la memòria de Claude Debussy, que havia mort 2 anys abans. Eren les sinfonies per a instruments de vent, música que Igor Stravinsky va titular en plural perquè es referia al significat original de sinfonia, com a sonar junts. No feia referència a cap forma musical, a la forma sinfònica, sinó que feia esment d'aquesta connotació més àmplia de sonoritats que conté la paraula sinfonia. Aquesta obra és de poc després, 7 anys després, que s'hagués estrenat amb aquell escàndol la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky a París. Avui hem sentit sinfonies per a instruments de vent de Stravinsky en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Maxim Emelianichev. Són els intèrprets del concert d'avui, als quals ara s'hi sumarà el violoncel·liste alemany Nicolas Alstedt, el soliste del concert que interpretarà un concert per a violoncel i orquestra d'una compositora polonesa que va viure 60 anys, del 1909 al 1969. És Gratzina Wachewicz, pianista, violinista, que va fer gires per Europa com a violinista i que durant la Segona Guerra Mundial va viure en la Varsòvia ocupada. Se'n va escapar amb la família l'any 1944, va estudiar a París amb Nadia Boulanger gràcies a Ignaz Paderewski i, a més, Gratzina Wachewicz, a més de fer música, escrivia novel·les i contes. Doncs ara sentirem la seva música, aquest concert per a violoncel i orquestra número 2, que interpreta Nicolas Alstedt amb la Simfònica de la Ràdio Sueca i sota la direcció de Maxim Emelianichev.

Aquest era el concert per a violoncel i orquestra número 2 de la compositora polonesa Gratzina Wachewicz. Va viure del 1909 al 1969. Va ser una pianista i violinista que va fer gires arreu d'Europa. Una dona que també escrivia novel·les i contes i de qui avui Nicolas Ahlstedt n'ha interpretat aquest segon concert per a violoncel amb la Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Maxim Emelianichev. Nicolas Ahlstedt és un violoncel·lista alemany que va començar la seva carrera internacional amb l'Orquestra Filarmònica de Viena i Gustavo Dudamel. Des d'aleshores ha tocat amb orquestres com la Tonhalle de Zurich, la Simfònica de la Ràdio de Baviera, l'Orquestra del Festival de Budapest, la Simfònica de Londres, però també toca amb orquestres amb

instruments originals com per exemple il Giardino Armonico o The Academy of Ancient Music. A més, Nicolas Alsted col·labora amb compositors com Tomàs Adès, Georg Wittmann o Fazil Zay. Doncs avui, Nicolas Alsted ha estat el solista del concert. És qui ens ha ofert aquest concert per a violoncel de la compositora polonesa Gratzina Wachewicz, que hem sentit després de la música de Prokófiev i d'Stravinsky i just abans que us oferim la que va ser l'última obra del concert que va gravar la ràdio sueca el febrer del 2025 al Albert Walhallen d'Estocolm. El concert es va acabar amb la simfonia número 41 en do major, la Júpiter, la Köhel 551 de Mozart. Aquesta és la versió de la simfònica de la ràdio sueca dirigida per Maxim Emelianichev, que va haver de fer començar a sonar la música quan encara hi havia els aplaudiments del Bert Walhallen. Per això sentireu que l'inici de la simfonia és un pèl estrany, perquè va enllaçada als aplaudiments que segurament encara eren per a la versió que Nicolas Alsted havia fet de la música de Gratzina Wachewicz. En qualsevol cas, sona la simfonia número 41 de Mozart des d'aquesta gravació de la ràdio sueca.

0: Amb l'exultant final de la sinfonia número 41 de Mozart es va acabar el concert que us oferim avui, concert de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Maxim Emelianichev, que acaba d'interpretar la sinfonia Júpiter en do major, la Köchel 551 de Mozart. El punt final a un concert que havia començat amb la suite de l'òpera de les Tres Taronges, de Sergei Prokofiev, després hem sentit música d'Igor Stravinsky, sinfonies per a instruments de vent, i finalment el concert per a violoncel i orquestra número 2 de la compositora i violinista polonesa Gratzina Bachevich, una dona que va viure fins l'any 1969. La versió ha estat del violoncelista alemany Nicolas Alstedt. I els hem sentit des d'aquest concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, un concert que es va fer al Bert Walhallen d'Estocolm el febrer del 2025. El va gravar la Ràdio Sueca i ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Camille Saint-Saëns i la seva suite algeriana Opus 60, que ara hi interpreta l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Yondani Bhatt.

Aquesta era la suite algeriana, l'opus 60 de Camille Saint-Saëns, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Yondani Bhatt.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Per continuar la nostra programació, avui sentirem la música de Vedric Smetana. Aquest és el seu quartet de corda número 2 en re menor, que interpreta en aquesta versió el Pratzak Quartet.

0: Era música de Vedric Smetana, aquest era el seu segon quartet de corda, escrit en la tonalitat de re menor, i el sentíem interpretat pel Pratzak Quartet.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir la Rapsòdia per orquestra i saxofon alt de Claude Debussy, una obra de l'any 1903 que ens ofereixen Theodore Kerckesos, saxofon, i els membres de la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Martin Brevins.

S'acaba aquí la rapsòdia per orquestra i saxofon alt de Claude Debussy. Sentíem Theodore Kerkezos, saxofon i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Martin Brebbins.

I a Catalunya Música sentirem tot seguit les escenes de les Terres Altes Bavareses, el cicle per a cor i piano opus 27 del britànic Edward Elgar. Richard Markham acompanya des del piano al cor simfònic de la ciutat de Birmingham, que en aquesta gravació dirigeix Simon Halsey.

0: Hem sentit les escenes de les Terres Altes Bavareses, el cicle per a cor i piano opus 27 d'Edward Elgar. El sentíem interpretat pel Cor Simfònic de la ciutat de Birmingham amb el pianista Richard Markham i sota les directrius de Simon Halsey.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant.
1: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
1: Oh, fixa't com sona.
0: Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el teatre d'òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales.

Salutacions, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, de la mà dels qui ho farem possible i que som Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla Jaume Radigales. Avui un programa que dediquem a una grandíssima mezzosoprano nord-americana, la primera intèrpret afroamericana que va posar els peus a l'emblemàtic escenari de Bayreuth, del teatre que Wagner havia fundat el 1876. Parlem d'una persona que va passar per davant dels micròfons de Catalunya Música i d'aquesta tarda a l'Òpera fa ja uns quants anys. Ens estem referint a Grace Bambury.

Creix Bambri va néixer a Sant Louis el 4 de gener de 1937 i va morir amb 86 anys a Viena el 7 de maig del 2023. Va ser una cantant d'òpera estatunidenca, una de les grans mezzosopranos, una de les més importants de la seva generació, així com també una soprano important al començament de la seva carrera, tot i que, de tant en tant, abordava també papers de soprano dramàtica, gràcies a un registre extens i a una emissió poderosíssima i a una veu de gran robustesa. Va ser membre d'una generació pionera d'òpera i cantants clàssics afroamericans que varen imposar la seva presència en uns escenaris que fins aleshores els havien estat vedats, començant per Leontine Price i incloent Martina Arroyo, Shirley Barrett, Jessie Norman, Kathleen Battle o Rary Grist, que varen succeir Marian Anderson en el món de l'òpera i la música clàssica com a grans intèrprets afroamericanes i que obririen

el camí per a futures generacions de cantants d'òpera i concert, també afroamericans. La veu de Bambri era rica, dinàmica, ampla, robusta, amb una amplitud i una gran gamma

Ovacions per a Grace Bambury, la indiscutible grandíssima intèrpret del paper d'Evoli, la princesa d'Evoli, en el Don Carlo de Verdi, que va interpretar tant en estudi com també en directe. Aquí sentíem una gravació, lògicament, feta en directe de la cançó sarraïna d'aquesta meravellosa òpera verdiana. Grace Bambury es va destacar pel seu temperament ardent, per la seva intensitat dramàtica i recentment també com a cantant.

cantant en recitals i intèrpret de líder, a més de professora. Havia nascut, com us dèiem abans, a St. Louis, a Missouri, l'any 1937. Era la tercera filla d'un treballador de mercaderies de ferrocarril i d'una mestra d'escola, una família modesta, molt religiosa i altament musical. Després d'una primera formació, pràcticament podríem dir que autodidacta, va guanyar algun concurs vencent, això sí, no poques resistències de caire racista, fins que va aparèixer al programa televisiu Talent Scouts d'Arthur Godfrey, i aquesta actuació li va donar l'oportunitat d'estudiar a la Universitat de Boston abans de traslladar-se a la Universitat Northwestern, on va conèixer la soprano dramàtica Lotte Lehmann, una grandíssima soprano ja retirada que s'havia destacat molt especialment en papers d'òperes de Wagner i de Richard Strauss. Després va estudiar també en Nova York i va ser a la ciutat dels gratacels on l'any 1958 va guanyar una audició per poder cantar, per poder incorporar-se a la companyia del teatre novaiorquès. També el 1958 va fer el seu recital, el primer recital que faria a París, i l'any 1960 cantaria el paper d'Amneris a l'òpera de la capital francesa, el mateix any que s'incorporava a l'òpera de Basilea. I ara un d'aquells capricis que només es poden permetre alguns divos i algunes divas, com és cantar una escena amb dos personatges amb les veus de la mateixa intèrpret. I és que Grace Bambury, en aquest telefilm sobre Aida de Verdi de l'any 1973, canta el duet entre Amneris i Aida, cantant ella mateixa la part d'Amneris i la part d'Aida. Gravació, com us dèiem, de l'any 1973.

sentíem Grace Bambury i Grace Bambury en aquesta escena, en aquest duet entre Amneris i Aïda, aquesta escena en què la mateixa intèrpret va cantar les parts de la filla del rei d'Egipte i de l'esclava Etíop, una gravació procedent d'un telefilm de l'any 1973. Bambury va guanyar fama internacional, ho veurem més endavant, quan es va presentar per primera vegada al Festival de Bayreuth, i va ser precisament allò que la va catapultar com a intèrpret de papers de Wagner, si més no, el de Venus, en unes representacions de Tannhäuser a Bayreuth l'any 1961, quan comptava 24 anys. Atenció, perquè era la primera vegada que una cantant afroamericana apareixia en aquell teatre, cosa que li va valer el títol de Venus Negra. Un repartiment que també incluïa una primícia, la primera intèrpret espanyola que cantava a l'escenari del Festival Alemany. Era Victòria dels Àngels en el paper d'Elisabet. Unes representacions que varen comptar també amb el gran Tannhäuser de Wolfgang Bingassen i el gran Wolfram de Dietrich Fischer-Dieskau, amb direcció musical de Wolfgang Zabalisch. Els espectadors conservadors de l'òpera es van indignar amb la idea que Venus fos interpretat per una cantant negra, però l'actuació de Bambury va ser tan commovedora que al final de l'òpera s'havia guanyat el públic, que la va aplaudir durant 30 minuts i va sortir 42 vegades a saludar. D'aquesta representació en sentim el darrer monòleg de Venus en aquesta gravació feta al mateix teatre del Festspielhaus a Bayreuth l'any 1961, que comptava, per cert, amb la direcció escènica de Wieland Wagner, net del compositor.

El darrer monòleg de Venus, del Tannhäuser de Wagner, una gravació feta al Festspielhaus de Bayreuth l'any 1961, amb la interpretació de Grace Bambry i la direcció musical de Wolfgang Zabalisch. La intèrpret nord-americana ben aviat es convertiria en una Carmen de referència, com així va rubricar-ho en un telefilm dirigit musicalment per Herbert von Karajan i escènicament per Franco Zeffirelli, al costat del gran Don José, que ja era en aquell moment John Vickers. Gravació, com dèiem, de 1967, en aquesta ocasió de l'ària de les cartes que canta Carmen al tercer acte de l'òpera de Jacques Bizet.

Carmen, amb aquesta ària de les cartes d'aquesta gravació dirigida l'any 1967 per Herbert von Karajan, de fet procedent del telefilm que dirigia escènicament Franco Zeffirelli amb la veu de la grandíssima Grace Bambury, que a la dècada de 1970, després d'haver gravat diverses àries en estudi de soprano, va començar a assumir també a l'escenari alguns papers per soprano dramàtica. De fet, el seu primer paper de soprano, oficialment parlant, va ser el de Salomé l'any 1970 amb la direcció musical de Georg Solti. La sentim precisament en l'escena final en una gravació feta en directe l'any 1978.

gravació de 1978 feta en directe de l'escena final de Salomé amb la veu de Grace Bambury. Una carrera que va ser notable i llarga, encara que una mica controvertida, perquè va començar la carrera com a mezzosoprano, després va ampliar el repertori per incloure papers de soprano, i això no va ser plat de tots els gustos. De fet, a la dècada de 1990, quan la seva carrera s'acostava al capvespre, sovint tornava als papers de mezzosoprano. En tot cas, va ser una de les cantants amb més èxit pel que fa a aquesta transició vocal, juntament amb la seva compatriota i contemporània Shirley Barrett. No obstant això, va cantar també alguns papers de soprano d'òperes allunyades del seu repertori natural, com per exemple els papers belcantistes, com és el cas del paper titular de Norma de l'òpera de Vincenzo Bellini, de la que ara sentim la seva peculiar versió del Casta Diva.

Grace Van Brie amb aquest Casta Diva i Abel Luame retorna en aquesta gravació de l'àrea de sortida del paper titulada Norma de l'òpera de Bellini, una òpera de la que també havia cantat la part d'Adalgisa. Grace Van Brie va cantar al Liceu Carmen en dues ocasions, l'any 1966 i 1975, Lady Macbeth, del Macbeth de Verdi, l'any 1968, i també Gioconda de Ponchielli l'any 1974 i 1988. I ara acabem amb el fermall d'or en aquesta ocasió, aquest fragment de l'àrea de les cartes de Carmen. Les cartes es tornaran alegres anunciant la bona fortuna, però si has de morir, si les paraules terribles ja estan escrites pel destí, torna a escapçar fins a 20 vegades i les cartes repetiran mort.

La mort implacable, i especialment quan ho canta Grace Bambry. Fins aquí la tarda a l'òpera que la sintonia de Catalunya Música hem fet possible Oriol Pinart i Jaume Radigales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
4: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
5: Avui us saludem per anar fins a Zagreb, a la capital de Croàcia, per sentir un concert en què hi coneixerem quatre músics croats. Són els que formen el quartet de saxos Papandopulo, que va ser un compositor croat que dona nom a aquest quartet de saxos. Aquí sentirem també amb el guitarrista nascut a Kosovo, Petrik Txeku. Interpretaran música de Johann Sebastian Bach, música de Ludwig van Beethoven, tot això seran per força transcripcions i sentirem música escrita expressament per a quartet de saxos i guitarra, música d'un dels components del quartet que sentirem des d'ara mateix i des d'una gravació de la radiotelevisió croata del desembre del 2023. És un dels enregistraments que arriben a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'aquest quartet de saxos, que és un instrument molt modern, comença amb música de quan el saxo encara no existia, perquè ens n'anem a la dècada dels anys 30 del segle XVIII, que és quan Johann Sebastian Bach va compondre el seu concert italià, música per a clavecí, que ara sentirem interpretada pels quatre saxos del quartet Papandopulo. L'arranjament és de Katsuki Toshio. Així sona Bach en versió per a quartet de saxos. Aquest és el seu concert italià número de catàleg 971 en versió del quartet Papandopulo.

Música per a clavecí que Johann Sebastian Bach va compondre ben bé 100 anys abans que Adolf Sax desenvolupés el nou instrument que va aparèixer durant la dècada dels 40 del segle XIX, el saxo. Avui estem sentint quatre saxofonistes, els components del quartet croat Papandopoulo, i ara el que han interpretat és un arranjament del concert italià número de catàleg 971, una obra per a clavecí que Bach va escriure l'any 1735 i que hem sentit en un arranjament de Katsuki Toshio. Tot això quan ara arriba la música original per a quartet de saxos, música composta precisament per un dels components del quartet que sentim avui. L'autor del concertino cubístico, quasi concertino, és Gordon Tudor, nascut l'any 1982. Ara sentim aquesta obra seua que és per a guitarra, Petrit Txeku, és un guitarrista nascut a Kosovo l'any 1985 i sentirem el quartet de saxos Papandopoulo, que continua el seu concert amb la música d'un dels seus intèrprets, Gordon Tudor.

Música original per a quartet de saxos i guitarra, música escrita per Gordan Tudor, és un saxofonista croat nascut l'any 1982, és un dels integrants del quartet de saxos Papandopulo que sentim avui. Aquesta obra que us hem ofert era el concertino cubístico, quasi concertino, i la versió era a càrrec del quartet de saxos Papandopulo amb el guitarrista Petrit Txeku, amb qui ara fora de programa interpretaran altre cop Johann Sebastian Bach. Serà una bona ocasió per tornar a sentir aquest guitarrista excel·lent, nascut a Kosovo, que va començar a tocar des de molt petit i que va fer estudis a Zagreb, a Croàcia i també als Estats Units. Ara Petrit Txeku, amb el quartet de saxos Papandopulo, interpreta un arranjament del segon moviment del concert per a clavecí, número 5 en fa menor, número de catàleg 1056 de Johann Sebastian Bach.

Un concert excel·lent el d'avui amb un repertori diferent o que com a mínim hi sona de diferent, perquè ara hem sentit el segon moviment del concert per a clavecí, número 5 en fa menor, el número de catàleg 1056 de Johann Sebastian Bach, en una versió per a guitarra i quartet de saxos. Els intèrprets, el guitarrista Petrit Txeku, nascut a Kosovo l'any 1985, i el quartet de saxos Papandopoulo, un quartet de saxos croat que porta el nom d'un compositor i director d'orquestra croat que va viure del 1906 al 1991. És Boris Papandopoulo. Era fill d'un baró d'origen grec, a l'avi, el tsar de Rússia, com a recompensa per sufocar revoltes al Caucas, li va donar com a patrimoni una ciutat sencera i, a banda d'això, la mare de Boris Papandopoulo era cantant. Doncs ell és Boris Papandopoulo qui dona nom a aquest quartet de saxos que va continuar el seu concert a Zagreb el desembre del 2023 interpretant Ludwig van Beethoven. Per tant, un altre arranjament perquè quan Beethoven era viu el saxo encara no existia. El que sentirem és el quartet de corda número 1 en fa major, l'opus 18 número 1 de Beethoven en un arranjament dels mateixos components del quartet de saxos Papandopoulo, els intèrprets ara de la música de Beethoven.

Un quartet de corda en versió per a quartet de saxos era música de Ludwig van Beethoven, música composta quan Adolf Sax, aquella dècada del 1840, encara no havia desenvolupat, no havia fet el que és aquest nou instrument, un instrument de ple segle XIX, el saxo, l'instrument que sentim avui i amb el qual hi hem sentit interpretar música del ple barroc o ara música de Beethoven. Hem començat amb Bach i ara us hem ofert el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1 de Beethoven. El que havia de ser el punt final d'aquest concert que us oferim avui, un concert que es va fer a Zagreb, un concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la UER i que ara s'acaba fora de programa amb un fragment que ja hem sentit, un fragment de la primera obra. Els components del quartet de saxos Papandopoulo han començat interpretant el concert italià, el número de catàleg 971 de Johann Sebastian Bach. Doncs ara tornem a sentir el tercer moviment en versió d'aquests quatre músics croats formats al Conservatori de Zagreb. Arrangen música per a quartet de saxos, interpreten música nova escrita expressament per a aquesta formació de cambra. I ara els tornem a sentir interpretant Johann Sebastian Bach.

Final definitiu del concert que us hem ofert avui, música de Johann Sebastian Bach interpretada en una versió per a quartet de saxos, un arranjament del saxofonista japonès Katsuki Tochio. Hem sentit el tercer moviment del concert italià, el número de catàleg 971. És el moment fora de programa que tanca aquest concert que ja havia començat amb el concert italià de Bach, música escrita a ple segle XVIII, l'any 1735. Després hem sentit música escrita expressament per a quartet de saxos, música de Goran Tudor, que és un dels saxofonistes del quartet de saxos Papandopoulo, hem sentit el concertino cubístico, quasi concertino, i després ha arribat la música de Ludwig van Beethoven, un altre compositor com Bach, que tampoc no va conèixer el saxo. El saxo es va inventar més tard, la dècada dels 40 del segle XIX. De Beethoven hem sentit el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1. És el contingut d'aquest concert d'avui en què hi ha participat el guitarrista Petrik Čeku, de Kosovo, format a Croàcia i que avui s'ha unit al quartet de saxos Papandopoulo. Papandopoulo és el nom d'un compositor croat de ple segle XX. Qui dona nom als intèrprets que hem sentit avui des d'aquesta gravació de la radiotelevisió croata del desembre del 2023?

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, de moment sentirem Saint-Saëns i la sinfonia en la major que ara interpreta l'Orquestra Nacional de la Ràdio Televisió Francesa sota la direcció de Jean Martineau.

Aquesta era la Simfonia en la major de Camille Saint-Saëns en versió de l'Orquestra Nacional de la Radiotelevisió Francesa dirigida per Jean Martinon. I a continuació hi continuem amb més músics francesos perquè Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre interpretarà música de l'anglès del tombant del segle XVII cap al XVIII, Jeremias Clarke. Va morir l'any 1707 i va compondre l'oda Come, Come Along, Vine, vine, una oda a la mort de Henry Purcell.

Música del compositor anglès Jeremias Clarke, Come, Come Along, Vine, Vine, una oda a la mort de Henry Purcell, que ha interpretat Le Poème Harmonique sota la direcció de Vincent Dumestre.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuchte Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
2: És hora de començar una nova edició de Sonoritats a Catalunya Música i nosaltres ja tenim a punt la selecció discogràfica que hem preparat per avui. Ja ho sabeu, una tria dels millors enregistraments recents d'autors i intèrprets catalans. Ayako Fujiki és una intèrpret japonesa, però establerta de fa molts anys a Catalunya, on fa poc ha presentat el seu darrer projecte personal titulat Kodama. Fujiki és artista Steinway i és justament amb un piano Steinway Spirio que li permet tocar a quatre mans amb ella mateixa que han registrat aquesta selecció d'obres inspirades en un concepte que al·ludeix a la ressonància dels ecos o els esperits dels arbres antics. El format, a més, uneix música i poesia, ja que es presenta en format disc amb un llibret farcit de poesies i d'il·lustracions. Els textos apareixen en quatre idiomes: català, castellà, anglès i japonès. Una mostra d'aquest projecte tan personal, d'aquest Kodama, és el que sentirem tot seguit, Miyajima Sketch. Miyajima és el nom popular d'una illa de la badia d'Hiroshima.

Miyajima Sketch era aquest retrat del paisatge d'una illa de la badia d'Hiroshima, Miyajima, que feia la pianista Ayako Fujiki en el seu projecte Kodama. Un projecte singular per diversos motius, entre d'altres, ho dèiem abans de l'audició, perquè ha estat enregistrat amb un piano Steinway Spirio, que permet a Ayako Fujiki enregistrar la seva pròpia música a quatre mans amb ella mateixa. Aquesta ha estat la música que ha donat el tret de sortida a les sonoritats d'avui, a Catalunya Música, i que ara segueix endavant amb el Cor Pedrell i el seu últim enregistrament dedicat a les obres que posen música a poemes de Joan Salvat Papasseit. Després d'un primer disc, potser ho recordareu, dedicat al tortosí Josep Uller i Sabater, aquesta agrupació coral de 16 cantaires amb seu a Tortosa, que dirigeix Esteve Costa, presenta ara Cantem Salvat Papasseit. En el marc del centenari de la mort del poeta, que es va escaure el 2024, el Cor va dissenyar un concert monogràfic que ara ha pres forma de disc i que inclou 12 musicacions per cor de 12 poemes a càrrec de compositors contemporanis dels nostres dies, com, per exemple, entre d'altres, Carles Prat, Gerard López, Xavier Sans, Xavier Casademont o Xavier Pastrana, que han posat música a títols tan cèlebres com, per exemple, el que sentirem tot seguit, Dóna'm la mà.

Dóna'm la mà, que anirem per la riba, diu el cèlebre poema de Joan Salvat Papasseit, que ara acabem de sentir musicat en el marc del projecte Cantem Salvat Papasseit, un projecte del Cor Pedrell, que ara l'interpretava i que va centrar la seva atenció en 12 poemes d'aquest autor, musicats per altres 12 compositors en el marc del centenari de la mort del poeta que es va escaure el 2024. Us recordem que seguiu a les sonoritats de Catalunya Música i que ara és el moment de fixar-nos en l'últim disc de la violinista Cristina Prats Costa, que debuta en solitari amb un disc titulat Spiritillo Mediterráneo. Recull música dels segles XVII fins a principis del XVIII, modelada per les cultures del Mediterrani i inspirat en Il Spiritillo Brando d'Andrea Falconieri. Aquest spiritillo, que podríem traduir com un esperit entremaliat, és una metàfora de la imaginació barroca, i és que en aquest disc convergeixen el virtuosisme italià, el foc rítmic espanyol i l'elegància francesa. Així ho presenta la mateixa Cristina Prats a l'hora d'interpretar aquestes músiques, entre d'altres, de compositors com Falconieri, Matteis, Sanz, Múrcia, Denebre, Viver, Rebel o Vivaldi. Comencem a degustar aquest disc pel primer d'aquests, Andrea Falconieri, i és l'autor d'aquest primo libro di canzone amb què s'obre el disc Spiritillo Mediterráneo.

0: Amb aquests quatre fragments del Primo Libro di Canzone d'Andrea Falconieri s'enceta el disc Spiritillo Mediterraneo, una proposta molt personal de la violinista catalana Cristina Prats Costa. De fet, és el seu debut en solitari amb el disc i inclou també obres d'altres compositors barrocs de diversos països, sobretot, per exemple, d'Itàlia, evidentment, d'Espanya i de França. Així arribem més o menys a mig camí de les sonoritats d'avui a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Reprenem el fil d'aquestes sonoritats amb música per piano a quatre mans. Es tracta d'un projecte en què el pianista Jordi Masó ha arranjat per aquesta combinació instrumental obres originals per altres formacions de Josep Maria Ruera, aquest compositor barceloní però molt arrelat al Vallès com Jordi Masó, que de fet va ser alumne seu i que va tenir aquesta iniciativa que l'editorial Boló va acollir tot editant les partitures i posteriorment enregistrant aquest disc que sentim. Les obres arranjades són dues. D'una banda, Empúries, els quatre poemes simfònics de Josep Maria Ruera, i de l'altra, l'original per a quartet de corda, Ambients. Avui ens sentim el tercer poema simfònic o tercer fragment d'Empúries, que porta per títol Núpcies.

Fins aquí aquestes núpcies, el tercer poema sinfònic o tercer capítol d'Empúries, l'obra de Josep Maria Ruera, una de les obres que el pianista granollerí Jordi Masó ha arranjat per a piano a quatre mans i que ha enregistrat al costat del pianista Albert Jiménez Atenelle en aquest disc que acabem de sentir, enregistrat i editat per l'editorial Vuelo. I que dona pas a les sonoritats d'avui a una altra proposta, en aquest cas de Xavier Díaz La Torre, el tiorbista que ha convidat al seu últim projecte el cantant Furio Sanasi. Plegats donen vida i una nova profunditat a la música, sobretot de l'italià Giulio Caccini i també, en menor mesura, de Heinrich Kapsberger. Ens situem, doncs, en ple renaixement, amb aquesta estètica radical pel seu temps de Caccini que situava la intel·ligibilitat del text al centre, permetent, per tant, que la melodia portés un significat expressiu i reduint l'acompanyament a un baix continu discret però potent. Així ho descriu el mateix Díaz La Torre, que ha enregistrat, com dèiem, aquesta selecció i que al costat de Furio Sanasi presenten músiques com aquest Libro Quarto di Intabulatura di Chitarrone. Tot plegat forma part del disc titulat Nuove Musiche, Noves Músiques.

Aquest libro cuarto d'Inta Volatura di Chitarrone forma part del disc Nuove Musiche, Noves Músiques, amb el qual el tiorbista Xavier Díaz Latorre i el cantant Furio Zanasi recuperen algunes obres de Giulio Caccini i també en menor mesura de Heinrich Kapsberger, ho dèiem abans d'aquesta audició, dos autors que es van caracteritzar per les innovacions estètiques en el seu moment, sobretot tot per afavorir la intel·ligibilitat del text i la melodia acompanyada d'un baix continu discret però potent. Hem sentit, doncs, aquest libro quarto d'Intavolatura di Chitarrone com a mostra d'aquest primer barroc de la Camerata Fiorentina i de Giulio Caccini. Seguim endavant a les sonoritats de Catalunya Música, us ho recordem, ara amb una proposta de la Capella de Ministrers, porta per títol San Francesco Giullare di Dio, es podria traduir com a Juglar de Déu, i és un recorregut sonor pels segles XIII i XIV en el 800 aniversari de la mort d'aquest sant venerat no només per la tradició catòlica, sinó també per altres comunitats. Sant Francesc d'Assís, el seu missatge de pobresa, fraternitat i amor a la creació ha transcendit generacions i ha inspirat, evidentment, músics i compositors com els que ara recull la Capella de Ministrers, encapçalada, esclar, per Carles Magraner en aquest disc San Francesco Giullare di Dio. Ens sentim un fragment titulat Regina Sobrana de Gran Pietade.

Hem sentit una mostra del disc San Francesco Giullare di Dio, San Francesc Juglar de Déu, de la capella de ministres que dirigeix Carles Magraner, que en el 800 aniversari de la mort d'aquest sant, venerat no només per la tradició catòlica, sinó també per altres comunitats, s'ha fixat en la música inspirada per aquesta figura, sobretot en els segles XIII i XIV. Hem sentit Regina Sobrana de Gran Pietade com a mostra. I a continuació encarem ja la recta final del programa. Recordeu que sou a les Sonoritats de Catalunya Música, tornant al piano de bracet de Carol Ruiz, aquesta pianista catalana, però establerta de fa molts anys als Països Baixos. Des d'on fa poc temps ens arribava una proposta titulada Mon Pou en Mor. Doncs bé, ara arriba la segona, Mor Mon Pou en Mor, és a dir, més de Mon Pou i dels altres compositors escollits per Carol Ruiz. Estem parlant, per exemple, de Pau Casals, de Modest Serra, de Manuel Blancafort, Agustí Grau, Joaquim Serra, Xavier Gols o Ricard Lamot de Grignan. D'aquest últim és el que sentirem tot seguit. Es tracta del fragment Serenament, que pertany als preludis a l'amic absent. Així l'interpreta Carol Ruiz.

0: La música de Carol Ruiz i sobretot de Ricard Lamote de Grignon, l'autor d'aquest fragment titulat Serenament, que pertany als seus preludis a l'amic absent, són la música que hem sentit per culminar aquestes sonoritats d'avui a Catalunya Música. Recordem que forma part del disc More, Mompou and More, la segona proposta que ens arriba des dels Països Baixos en fa anys que està establerta aquesta pianista catalana, Carol Ruiz. Doncs així, amb aquesta música acomiadem, com dèiem avui, el programa. Aquestes sonoritats, a les quals desitgem que la nostra selecció us hagi agradat, que hagi estat del vostre gust i celebrem haver pogut comptar amb la vostra companyia. Ens acomiadem, com sempre, convidant-vos a la nostra pròxima edició, ben aviat aquí, a Catalunya Música. Fins llavors.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Alfonsina i el mar, d'Ariel Ramírez. N'hem sentit una interpretació de Joan Garrobé, guitarra.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música.

El camí s'obre amb un tic-tac continu i un so optimista del violoncel de Matthew Barley. Senties Blackfriars, una peça de la compositora Anna Meredith que dona pas a una visió cromàtica, la dels productors Losil i Lawrence English des del seu treball Colors of Air. Això és Cyan, creació col·lectiva.

Des d'Austràlia, pensaments distants de regust tecnològic. Distant Thoughts, de Justin Jet Zorbas. La fantasia tímbrica es replega ara amb un track introspectiu i profund. Mariupol, de Natalia Tsuprik, compositora ucraïnesa resident a Londres, que des de la distància reflexiona sobre el dol i la destrucció.

Un cel estrellat i el joc harmònic del violí de Laura Mazzotto s'uneixen a l'electrònica de Ryan Teague a Perseids, un track de moviment perpetu que ens acosta a un canvi de registre gràcies a la compositora i violoncel·lista polonesa Dobrava Choker i la seva pregunta: podem, en somnis, treballar el nostre subconscient? Sense Voices, des del seu disc de debut, Dreamscapes.

El meu poble té arrels profundes. La tradició musical clàssica de l'Índia, la veu i els sintetitzadors modulars són senyes d'identitat de la proposta d'Arushi Jain, exploradora de les fonts sonores del seu país. Ara, el món imaginat de Stavrots, in Mindibu, remesclat per Rival Consoles.

Des dels Països Baixos senties Father, una composició que signa Abbott. Minimalisme i emoció continguda en col·laboració amb el Kanea Quartet. I de les cordes a la veu, Roomful of Teeth i Caliban, un track de la compositora Caroline Shaw que juga amb la percepció tímbrica.

Un esquitx tranquil. L'arpista Julia Robinsky traslladava al seu instrument la sonoritat del track Energy Flow, de Ryuichi Sakamoto. I el batec torna ara amb la primavera de Croatian Amor i Scandinavian Star, Magnolia.

El pianista Stephen Hough i l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigida per Sakari Oramo, eren els intèrprets d'aquest Allegro Appassionato opus 70 de Camille Saint-Saëns.

Llavors, aquests 2 anys a l'universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, amb tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

on fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Jean Sibelius podrem sentir a continuació la sinfonia número 4 en la menor, opus 63, que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la menor, opus 63 de Jan Sibelius, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música.

Tot seguit a Catalunya Música sentirem una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la número de catàleg 127, Senyor Déu Jesucrist, Home Veritable i Déu, i la sentirem interpretada pels solistes vocals Ruth Holton, soprano, James Oxley, tenor, Peter Harvey, baix, pel cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, tots dirigits per John Eliot Gardiner.

Sentíem la cantata número 127 de Johann Sebastian Bach, la cantata Senyor Déu Jesucrist, home veritable i Déu, en la versió de la soprano Ruth Holton, el tenor James Oxley i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Sentirem ara un dels primers concerts per a piano de Mozart, el concert número 9 en mi bemoll major, Genome, Kuchel 271. Ens acompanyen Alicia de la Rocha, piano, i els membres de l'Orquestra de Cambra Anglesa sota la direcció de Colin Davis.

Alicia de la Rocha, piano, i l'Orquestra de Cambra Anglesa, sota la direcció de Colin Davis, ens han ofert el concert per a piano i orquestra número 9 en mi bemoll major, Genome, Köchel 271 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: La proposta que us fem per continuar la programació de Catalunya Música d'avui és la de l'audició del cicle de Lieder, Cançons d'un caminant errant, Lieder eines fahrenden Gesellen. És el títol d'aquest recull de Gustav Mahler que sentirem interpretat per la soprano Kirsten Flagstedt i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Adrian Bolt. L'enregistrament és del 1957.